La contralt Petra Noskajová, Evald Demeyer, Orga i la Petite Bande, dirigida per Sigisbald Koiken, ens han interpretat la cantata número 35, L'esperit i l'ànima es confondran, de Johann Sebastian Bach.

De Federico Moreno Torroba són els tres nocturns per a guitarra que sentirem a continuació en una versió que interpreten Mikko Ikäimo i Roddy van Hemert a les guitarres amb la sinfonieta A Hollandsari dirigits per Jiri Nissila.

0: Eren els tres nocturns per a guitarra de Federico Moreno Torroba, aquests que sentíem interpretats per Mikko Ikäheimo i Roddy van Hemert a les guitarres amb la Hulansari Sinfonieta que dirigia Jiri Nissila.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la suite simfònica Aladdin de Carl Nielsen, interpretada per l'Orquestra Simfònica d'Odense, dirigida per Thomas Beto.

0: L'Orquestra Simfònica d'Odense, dirigida per Thomas Beto, interpretava aquesta suite simfònica, Aladdin, de Carl Nielsen.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Tot seguit, aquí a Catalunya Música, sentirem el quartet de corda número 8 en mi menor, el segon de l'opus 59 de Ludwig van Beethoven, els coneguts com a quartets Rasumovsky. En sentirem la versió del quartet de corda de Tòquio.

0: Sentíem un dels quartets de corda de Ludwig van Beethoven, el número 8 en mi menor, opus 59, número 2, interpretat pel Quartet de Corda de Tòquio.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit us proposem una selecció del ballet en quatre actes, el conte de la Flor de Pedra, opus 118 de Sergei Prokofiev, que ens interpretarà l'orquestra de la Suïssa francòfona dirigida per Silvio Barbizo.

0: L'orquestra de la Suïssa francòfona, dirigida per Silvio Barbizo, ens oferia una selecció del ballet El conte de la flor de pedra, opus 118, de Sergei Prokofiev.
1: Catalunya Música.
2: Sentirem tot seguit a la nostra sintonia el concert per a violí i orquestra número 2 de Béla Bartók, interpretat pel violinista Christian Tetzlaff i per l'Orquestra Filarmònica de Londres, que l'acompanya, dirigida per Michael Gillen.

0: Aquest era el concert per a violí i orquestra número 2 de Béla Bartók i el sentíem interpretat pel violinista Christian Tetzlaff i per l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigits per Michael Gillen.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Us convidem a sentir la cantata número 21, titulada I quan creix el neguit dins meu. La sentirem interpretada per la soprano Catherine Fugh, el contratenor Robin Tyson, el tenor Vernon Kirk i el baix Jonathan Brown, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

Acabem de sentir la cantata número 21 de Johann Sebastian Bach, titulada I quan creix el neguit dins meu. Els intèrprets eren la soprano Catherine Fugh, el contratenor Robin Tyson, el tenor Vernon Kirk i el baix Jonathan Brown, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: Catalunya Música.
1: Interpretades pel pianista Javier Perianes, tot seguit sentirem les tres peces per a piano Deutsch 946 de Franz Schubert.

El que sentíem eren les tres peces per a piano Deutsch 946 de Franz Schubert en la versió que el 2007 en va enregistrar el pianista Javier Perianes.

0: Catalunya Música. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: des del Met de Nova York, un dels títols més alegres del repertori, La fi de Regiment, de Gaetano Donizetti, amb la soprano Erin Morley i el tenor Lawrence Brownlee, dirigits pel mestre Giacomo Sagripanti.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, ara podreu sentir el quartet de corda Vistes al mar que Eduard Toldrà va compondre basant-se en el poema de Joan Maragall. Ens acompanya el quartet Glinka de Barcelona.

0: Acabem de sentir el quartet de corda Vistes al mar d'Eduard Toldrà, quartet sobre poemes de Joan Maragall. Ens ha acompanyat el quartet Glinka de Barcelona.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: La nostra programació, la de Catalunya Música, continua amb el rondó per a piano a quatre mans en la major, que és l'opus 107 de Franz Schubert. Aquest rondó Deutsch 951 el sentirem interpretat pels pianistes Steven Sborn i Paul Lewis.

0: Aquest era el rondó per a piano a quatre mans en la major opus 107 Deutsch 951 de Franz Schubert i n'hem sentit la interpretació dels pianistes Steven Osborne i Paul Lewis.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra programació ara sentint el cant de les parques Gesang der Parzen per a cor a sis veus i orquestra, opus 89 de Johannes Brahms. Ens acompanyen el cor de l'Orquestra Simfònica de San Francisco i l'Orquestra Simfònica de San Francisco sota la direcció de Herbert Blomstedt.

És el cant de les parques Gesang der Parzen per a cor a sis veus i orquestra, opus 89, que Johannes Brahms va compondre sobre un text de Goethe. Sentíem el cor i l'orquestra simfònica de San Francisco sota la direcció de Herbert Blomstedt.

0: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
1: Ara sentirem la sonata per a piano número 5, l'opus 53 d'Alexander Scriabin, interpretada al piano per Robert Taub.

0: Aquesta sonata per a piano és d'Alexander Scriabin, és la seva sonata número 5, opus 53, i us l'hem ofert aquí a Catalunya Música, interpretada pel pianista Robert Taub.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: era Per tu jo cantaria, de Marianne Meistre. N'hem sentit una versió i interpretació del guitarrista Joan Garrobé.
1: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
2: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa Sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
1: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
3: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
4: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
3: So de Cobla, la cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
5: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
3: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Un matí més, ja sabeu, compartim matins, compartim banda sonora, melòmens del món. Aquí ens teniu amb ganes d'oferir-vos bona música, una llar de foc de la qual emanen els millors sons de la història de la música. I avui sons que ens porten a començar amb la música de Ludwig van Beethoven, que l'any 1803 va escriure la més heroica de totes les seves músiques, i valgui la redundància, la Simfonia número 3, una simfonia que inicialment anava dedicada a la figura de Napoleó Bonaparte. Beethoven estava convençut que Napoleó alliberaria Europa de tota la corruptela i l'absolutisme que venia del segle XVIII. Es va equivocar i en va ser conscient quan va saber que el desembre de 1804 Napoleó es proclamava emperador dels francesos. Vet aquí que aleshores va entendre que Napoleó, segons les paraules de Beethoven, era un home vulgar com els altres. Vet aquí que aleshores va tatxar la dedicatòria amb violència, així es pot veure perfectament en el manuscrit, i va posar la denominació de heroica. D'aquesta simfonia que ens parla en definitiva dels ideals politico-socials del compositor, en sentirem el quart moviment, que és una col·lecció de variacions a partir d'un tema que havia estat atractiu per Beethoven, ja que l'havia fet servir prèviament al ballet Les criatures de Prometeu i en un recull de 12 contradances. Disposem-nos a sentir, doncs, aquestes variacions finals de la simfonia heroica de Ludwig van Beethoven.

Sempre es diu que la sinfonia número 3 en mi bemoll major, opus 55, sinfonia heroica de Ludwig van Beethoven, va esdevenir una mena de frontisa a la història de la música, un canvi de paradigma, una revelació d'una nova identitat creativa basada en la subjectivitat, en l'explosió, l'esclat de les idees personals i de l'expressió de l'essència d'un mateix. Beethoven no podia ser més subjectiu que en aquesta sinfonia sorgida a l'esguard encara d'un veteraníssim Joseph Haydn i de tot un entorn que encara depenia, penjava, estava marcat per la influència del racionalisme del segle XVIII. Un esclat de tota una sèrie d'ideals que Beethoven expressa en aquesta sinfonia heroica, de la que n'hem pogut sentir el quart moviment, el tema en variacions, tal com l'interpretava en una versió, per cert, molt brillant, l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Riccardo Chailly. I és que Beethoven, en diferents obres del seu catàleg, ens expressa la seva actitud davant de la vida. Sempre va ser un home que va creure fermament en els ideals de la Revolució Francesa. Ja sabeu, ideals, per altra banda, d'inspiració francmaçònica. Llibertat, igualtat, fraternitat... I així ens ho manifesta en obres com l'Heroica, però també, per exemple, en aquell impressionant cor que va incloure a l'òpera Fidelio, el cor de presoners, quan surten i canten allò de «Oh, Welche Lust!». És un moment emocionant, simbòlic. Els presoners tancats injustament se'ls deixa sortir al pati per uns moments, i quan veuen la llum del sol i respiren l'aire fresc, expressen una alegria continguda i una esperança fràgil en el fons. El cor canta amb una barreja de sorpresa, alleujament i alhora tristesa. No és un esclat de joia, sinó un cant d'esperança tímida però poderosa. Beethoven hi posa tota la seva fe en la dignitat humana.

0: Els presos, a qui se'ls ha concedit una estona per sortir a l'aire lliure, gaudir de la brisa i de la sensació de llibertat. Aquest cor és preciós, és aquest cor, o oh, Welche Lust, o oh, moment feliç, de l'òpera Fidelio. Ens l'interpretava el cor i l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigits per Georg Solti. Vet aquí que Beethoven, ja ho dèiem, és autor de totes aquestes obres que ens parlen, en definitiva, de la lluita dels herois per la llibertat, del desig de llibertat, i no són les úniques obres. En té més, per exemple, una obra en aquest sentit molt i molt emblemàtica és quan va fer la música incidental per la representació teatral de l'obra de teatre Egmont, opus 84, de Wolfgang Goethe. Vet aquí, doncs, aquesta música que uneix els dos grans noms propis del romanticisme alemany. Si bé artísticament són considerats inqüestionables, certament quan es van conèixer l'un a l'altre personalment, la relació potser no va ser tan fluida, però en definitiva els dos van marcar una època, i aquest Egmont també ens il·lustra molt i molt bé l'esperit d'aquesta benvinguda que avui us estem donant musical al primer temps de Catalunya Música. Podrem sentir una part del melodrama, en aquest cas recitat per l'actor suís Bruno Ganz, que just a l'escena final fa una arenga en què diu: "L'enemic ens encercla per tot arreu, enlluernen les seves espases. Companys, alceu el vostre valor a les vostres esquenes i teniu els pares, a les esposes i els fills. Per tant, lluiteu fins al final, que jo faré el mateix."
1: Mit blutbefleckten Sohlen trat sie vor mir auf, die wehenden Falten des Saums mit Blut befleckt. Es war mein Blut und vieler edlen Blut. Nein, es ward nicht umsonst vergossen. Schreitet durch, braves Volk, die Siegesgöttin führt dich an. Und wie das Meer durch eure Dämme bricht, so brecht! So reißt den Wall der Tyrannei zusammen und schwemmt, ersäufend sie von ihrem Grunde, den sie sich anmaßt.

0: Aquesta era la interpretació amb melodrama inclòs, fragments del text original de Goethe que ens ha declamat Bruno Ganz, cèlebre actor, potser el recordareu per algunes pel·lícules, especialment emblemàtica quan va fer l'enfonsament l'any 2004, on emulava la figura d'Adolf Hitler. Bruno Ganz, actor suís. Vet aquí que l'hem sentit al costat de l'orquestra del Festival de Lucerna en els temps en què la dirigia Claudio Abbado. Aquesta orquestra de Lucerna era un d'aquells festivals molt, molt, vaja, cobejats per tots els aimants de la música clàssica d'Europa. Així, amb aquests tres clams per la llibertat que hem extret del catàleg de Beethoven, podem ja donar per inaugurat el nou dia.
1: El primer temps.
0: Efectivament, la solemnitat de les tres obres que us hem proposat de caràcter plenament heroic ens han fet donar-li també la solemnitat de sentir avui les campanes. I a partir d'aquí podrem gaudir de tota una selecció de peces que ens parlen de la lluita per la llibertat.

D'aquí, doncs, que en aquest moment aquesta història va servir d'inspiració als llibretistes Jean Escriba i Germain Delavigne per oferir a Daniel Auber, el compositor, aquest libretto que va musicar i que va estrenar amb grandíssim èxit. És una òpera en 5 actes, és el format característic de l'anomenada Grand Opera, que just en aquell moment estava naixent. Aquesta mudeta de Portici, Portici és una població a la àrea de Nàpols, al sud d'Itàlia, molt propera a Ercolano. Doncs vet aquí que en aquesta òpera hi trobem altres moments, com el cor del mercat que sentim tot seguit.

L'ensemble coral Jean Laforge i l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigits per Thomas Fulton, ens acaben d'interpretar aquest cor del mercat, Au marché qui vient

s'obrir de l'òpera La Muette de Portici de Daniel Auber, també coneguda com a Masaniello, una òpera de grandíssim èxit i que va empènyer la tradició de les grands opéras, de les grans òperes franceses just al segle XIX. Una tradició que van emular Rossini, a Guillem Tell, per exemple, o altres autors, especialment Giacomo Meyerbeer, que va ser l'autor més emblemàtic. I, de fet, quan parlem de Rossini i parlem de gran òpera, també, precisament, la pàgina que millor representa aquest vincle és una pàgina que ens parla també de la lluita per la llibertat. Rossini va escriure aquell 1829, ja acomiadant-se del panorama operístic, quan només tenia 37 anys i n'hi quedaven gairebé 40 de vida per davant, escrivint aquest Guillem Tell, on se'ns parla d'aquest heroi amb la seva bellesta, la imatge que tots tenim al cap, un heroi suís que va lluitar per la independència del seu país de l'ocupació austríaca. En aquesta òpera hi ha alguns moments memorables en què el compositor de Pesaro demana al tenor, per exemple, que quan fa cantar a l'amic de Guillem Tell, doncs demanar-li una autèntica exhibició d'aguts monumentals. Cal tenir en compte, però, que en el temps de Rossini aquests aguts normalment no es feien amb veu de pit, sinó que es feien en falset. El mateix Rossini havia declarat que no li agradava gens els tenors que feien la veu de pit. Avui seria inconcebible que un tenor fes falset en alguns d'aquests aguts, però en aquell moment Rossini considerava que eren pollastres que els estaven matant quan cridaven d'aquella manera. Però, sigui com sigui, avui els tenors interpreten àries com la que us proposem tot seguit amb veu de pit. I així ho podreu sentir tot seguit. És l'ària Corriam Voliam de l'òpera Guillem Tell de Rossini.

l'Army, ens deia Arnoldo, l'amic de Guillem Tell, era Juan Diego Flores, impressionant, al costat del cor de l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma i l'orquestra de la mateixa Acadèmia Romana, dirigits per Roberto Abbado, interpretant aquesta ària encesa de l'acte quart de l'òpera Guillem Tell, l'última òpera de Gioachino Rossini. Aquesta pàgina teatral estava inspirada en l'obra homònima de Friedrich von Schiller, que la va completar just l'any abans de la seva mort, el 1804. Recordeu que Schiller va morir el maig de 1805 com a seqüela de la tuberculosi que patia. Vet aquí, doncs, la música de Rossini, que també ens parla de lluita per la llibertat. Però bé, estem sentint música romàntica. Diguem que el romanticisme, en bona mesura, neix a partir de històries que ens parlen de lluita, de tempesta i, en definitiva, de reivindicació de la llibertat i dels fets diferencials, de la subjectivitat. En resum, vet aquí, doncs, que no és una cosa exclusiva. En períodes anteriors també trobem figures que han lluitat per la llibertat, clar que no d'una manera tan encesa i camuflada sovint des d'altres àmbits, com per exemple les històries bíbliques. Per exemple, tenim aquí Antonio Vivaldi i el seu oratori Judita Triumphans. Judit és una atractiva vídua jueva que ha seduït el general de l'exèrcit enemic Holofernes per poder assassinar-lo i així propiciar la victòria del poble d'Israel. Vagaus, en saber l'assassinat d'Holofernes, reacciona amb furor i aquí tenim com ens ho retrata Vivaldi.

impressionant aquesta ària Armate Facie Tanguibus que hem extret de l'oratori Judita Triumphans, l'únic oratori que ha sobreviscut dels quatre que suposadament va escriure Antonio Vivaldi durant anys. Es pensava que només havia escrit tres, però s'ha trobat informació d'un quart. Però vaja, només hem conservat les partitures de Judita Triumphans. La versió que hem sentit, Bagaus, era la mezzosoprano Lea Desandre al costat de l'ensemble Júpiter, dirigits per Thomas Danforth. La música de Vivaldi, que també ens parlava de la lluita per la llibertat a través d'aquesta heroïna bíblica Judit. Però seguim, i és que la lluita per la llibertat no té fronteres. Els russos, per exemple, Mikhail Glinka, el pare del nacionalisme musical rus, va escriure la seva primera òpera, Una vida pel zar. El títol sol ja ens dona pistes de la història de Sobinin, un jove camperol i soldat que està enamorat de la filla de Susanin, Antònida, i en aquesta ària, de fet, expressa el seu amor profund per la noia i el seu desig per lluitar i protegir el zar i la pàtria. Una ària, l'ària de Sobinin, d'aquesta òpera, un dels moments esperats de la música de Glinka.

Interpretació en directe d'aquesta ària que hem extret de l'òpera Una vida pel tsar. En els temps soviètics es va canviar aquesta al·lusió del títol al tsar i se li va posar el títol de Ivan Susanin. És la primera òpera de les dues que va escriure Glinka, l'altra és Ruslan i Ludmila. I hem pogut sentir aquesta ària que cantava el personatge de Sobinins. Era Gregory Kunde, el tenor solista d'aquest enregistrament que acabem de sentir de la música de Mikhail Glinka. Avui, lluitant per la llibertat, hi ha un altre fragment que ens ve de terres eslaves que no ens hi pot faltar. És un fragment que hem extret de l'òpera Libusa, de Bedřich Smetana. Aquesta òpera que es va estrenar al Teatre Nacional de Praga el dia 11 de juny de 1881. Just aquesta escena impressionant en què la figura de Libusa, a qui es considera la fundadora de la ciutat de Praga, la capital txeca, evoca una visió de futur i anuncia la prosperitat i la grandesa de la nació txeca. Vaja, un text, una ària, una escena que inspira el poble amb un missatge arengador i alhora d'esperança i d'orgull. Per tant, un moment altament simbòlic i patriòtic pels txecs.

Claríssimament un moment del voltatge patriòtic el que acabem de proposar-vos. Hem sentit a Eva Urbanova al costat de l'Orquestra Simfònica Europea, dirigida per Fran Tischek-Preisler, interpretant aquesta escena de Libusa de l'acte tercer de l'òpera Libusa, una òpera estrenada el 1881 de Bedřich Smetana, un anunci de la prosperitat i la grandesa de la nació txeca. I bé, ja una mica completant tot aquest recorregut de personatges i de músiques que ens parlen de la lluita per la llibertat, hem inclòs aquí la cantata Alexander Nevsky, opus 78, de Sergei Prokofiev. Alexander Nevsky, que podríem traduir com Alexandre del riu Neva, va ser un cabdill rus que va viure al segle XIII, que va lluitar contra suecs, teutons i tàrtars que amenaçaven la regió de Novgorod, ho va fer de manera triomfal i avui fins i tot és venerat per l'Església Ortodoxa Russa com un sant. Ve d'aquí doncs aquest personatge heroic de la tradició russa, musicat per Prokofiev de cara a ser banda sonora d'un film sobre el mateix tema, òbviament, i sentirem l'escena final.

0: Final descomunal per aquesta cantata Alexander Nevsky, que parteix de la banda sonora d'una pel·lícula homònima. És l'opus 78 de Sergei Prokofiev. Hem sentit l'entrada d'Alexander Nevsky a Peskov i ho hem sentit en la versió del cor i l'Orquestra Nacional Escocesa dirigits per Neeme Järvi. Aquesta entrada gloriosa de Nevsky a Peskov també ens ha permès tancar aquesta selecció de músiques que ens parlen de la lluita per la llibertat amb la qual ens hem despertat avui a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: I canviarem de tema, però no del tot. Parlàvem de la lluita per la llibertat i una mica, i matisant-ho degudament, podríem aplicar-ho a la música del compositor austríac, probablement molt poc conegut, per no dir desconegut, per molts malhòmens, com a mínim a casa nostra, Gottfried von Einem. Gottfried von Einem va viure entre 1918 i 1996. Compositor rarament enregistrat. Va ser un compositor austríac molt important al segle XX i sobretot se'l va reconèixer per les seves òperes. Va ser cèlebre arran de les primeres pàgines orquestrals que va compondre, però, clar, què va passar? Que von Einem es va mostrar resistent al règim nazi, va negar-se a més, a conformar-se amb les tendències d'avantguarda de la postguerra després de la Segona Guerra Mundial i entre una cosa i l'altra va quedar despendolat del panorama de l'actualitat musical del seu temps. Però alhora, tota aquesta actitud, diguem que ens ajuda a percebre'l com una persona íntegra i alhora inflexible en aquesta integritat estètica i ideològica. Va ser deixeble de Paul Hindemith i va combinant la seva música jazz, tendències neoclàssiques i alguna concessió expressionista, però sempre amb una música arrelada a la tradició tonal. Ell deia: "Per mi, la tècnica musical és un evangeli i la tonalitat forma part d'aquest evangeli." Va, descobrim la música de Gottfried von Einem. D'Einem sentirem aquest Capriccio Opus 2, una obra juvenil per orquestra.

Aquesta és la música de Gottfried von Einem, aquest compositor pràcticament oblidat del segle XX, compositor austríac, deixeble de Hindemith i un gran defensor de la música tonal, com heu pogut apreciar en aquesta obra que acabem de sentir, el Capriccio per Orquestra Opus 2, una obra juvenil que ens interpretava l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigits per Patrick Hahn. Bé, ja aprofitem aquests darrers minuts que ens queden al primer temps de Catalunya Música per apropar nos a una altra obra d'aquest compositor que, per cert, ja fa mesos va publicar la firma discogràfica Lean Records, un enregistrament dedicat a les obres orquestrals de joventut d'aquest compositor, de Gottfried von Einem. Sentim ara el tercer i últim moviment, un fragment del seu concert per orquestra.

0: Entre dolçors, sarcasmes, sentit de l'humor, aquest concert per orquestra Opus 4 del compositor Gottfried von Einem. Estem sentint el tercer moviment Allegro en la versió de l'Orquestra Nacional Escocesa dirigida per Patrick Hahn. Un disc on s'hi troben obres de joventut d'aquest compositor austríac, Gottfried von Einem, que va viure entre 1918 i 1996 i que justament avui ens ha acompanyat en els darrers minuts del primer temps a Catalunya Música. Ja sabeu que hi tornem demà ben d'hora, i com sempre us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
3: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
2: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
4: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.
5: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de la relació que s'estableix entre el músic i l'instrument. I ens preguntarem si és veritat que un bon músic sona bé amb qualsevol instrument i què passa si perds o et roben l'instrument. I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu? Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: So de Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
1: Bon dia i bona hora, són les 9. Benvinguts al So de Cobla, Catalunya Música. Albert i Laura, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia a tothom.
1: Amb l'Isma dels controls i vies de so, un nou So de Cobla, amb un parell de qüestions que avui us volem anar explicant. Són d'aquells programes de col·leccionista, jo crec.
2: Sí, exacte. Aquí.
1: Perquè a vegades allò, concerts, actualitats i coses així, no, escolta'm, parem, anem a fixar-nos en coses. Laura, amb què t'has fixat?
2: Exacte, avui hem fet una secció on ens hem immers en el camp de la cobla i el cor, repassant algunes de les obres tant històriques com actuals que podem trobar en aquest repertori.
1: I l'Albert?
3: Sí, jo us parlaré d'un episodi fascinant, el concert que la Cobla Barcelona va oferir durant la inauguració del Pavelló de la República a l'Exposició Internacional de París, de 1937.
1: Doncs, com dèiem, temes d'aquells que ve de gust oferir-vos i que amb calma i pausa doncs, ens obren una perspectiva diferent del so de la Cobla. Som-hi, Albert.
3: Com us he dit, us parlaré del concert que la Cobla Barcelona va oferir durant la inauguració del Pavelló de la República a l'Exposició Internacional de París. Va ser un acte profundament simbòlic, celebrat en ple context de la Guerra Civil el juliol de 1937. I ho farem a partir d'alguns enregistraments històrics que aquesta formació va realitzar a París durant aquella mateixa estada. De fet, el pavelló era projectat per en Josep Lluís Sert i Lluís Lacasa. Es va concebre com un altaveu de la lluita antifeixista, un espai on la cultura es convertia alhora en eina de cohesió i en instrument de propaganda. Reunia algunes de les obres més emblemàtiques de l'art contemporani, com el Guernica de Pablo Picasso, la Montserrat de Juli González, el mural pagès català en rebel·lia de Joan Miró,

0: o la Font del Mercuri d'Alexander Calder, i completava aquesta exhibició amb un programa d'activitats que el govern republicà considerava essencials per mantenir viva la dimensió simbòlica del projecte. De fet, Quim, per la teva... pel teu gaudi, hi va anar fins i tot un esbar d'ensaire.
1: Què me dius?
0: A ballar, jo t'hi veig allà, en el pati del pavelló, ballant i fent uns salts.
1: Soc gran i vell, però el 37 no, fill meu.
2: No estava fent salts, encara.
1: No gaires.
0: Bé, l'acte inaugural va tenir...
1: Ni mons pares, jo t'ho dic ara.
0: L'inauguració va ser el 12 de juliol del 1937 amb discursos polítics i la interpretació de la Marsellesa i de l'himne de Riego a càrrec de la Copla Barcelona. Quim i Laura, què us sembla? El Guernica de Picasso ha presentat al món amb el so de la copla. És fascinant, no?
1: Home, és una imatge curiosa.
2: Sí, molt potent.
0: De fet, aquells dies la copla estava de gira per Europa i va aprofitar per enregistrar sardanes, també alguns himnes, i avui us oferim un d'aquests documents excepcionals de l'any 1937, enregistrat precisament a París, l'himne de Riego, amb arranjament de Josep Serra. L'himne de Riego, compost per Melcior Gomis i dedicat al tinent coronel Rafael del Riego, que s'aixecà contra l'absolutisme de Ferran VII el 1820, va ser l'himne oficial d'Espanya durant el trienni liberal, la Primera República, i finalment durant la Segona República, en substitució de la Marxa Reial. L'escoltem tot seguit en la interpretació de la Copla Barcelona en un enregistrament històric de 1937.

0: Aquest era l'himne de Riego, aquest himne de Melcior Gomis, amb l'enregistrament de la Cobla Barcelona l'any 1937, i que també sonava en aquesta exposició universal.
1: Sí, i el mateix dia de la inauguració se celebrà un gran concert de música catalana ibèrica amb la participació de la soprano Conxita Badia, el pianista Alexandre Vilalta i l'orquestina espanyola i de la mateixa Cobla Barcelona. Segons la premsa, el recital va ser un èxit rotund i assistir un públic molt numerós i personalitats polítiques de primer ordre. S'hi van aplegar representants del govern basc, de la Generalitat, així com els ambaixadors del Japó, de l'Argentina, de Mèxic i de la URSS, un fet que reforçava el caràcter polític internacional de l'esdeveniment.
0: Caram.
1: La primera part, l'orquestina espanyola, Vilalta i Badia van interpretar obres de Frederic Mompou, Robert Gerard, Manuel de Falla, Enric Granados i Amadeu Vives, entre d'altres. I la segona part va comptar amb un gran concert de sardanes interpretades per la Cobla Barcelona, obres de Pep Ventura, Eduard Oldrà, Antoni Juncà, Josep Serra i Enric Morera, que dins el pavelló adquirien una dimensió simbòlica especial pel seu diàleg amb les arts plàstiques exposades. Una de les primeres que hi va sonar va ser el Cant dels Ocells, de Pep Ventura, figura fundacional de la Cobla i símbol de les arrels empordaneses, una obra que a més glosa una de les Nadales populars catalanes més emblemàtiques i internacionals del nostre patrimoni, que és ni més ni menys que el Cant dels Ocells. Escoltem en la interpretació de la Principal de la Bisbal, un enregistrament de l'any 2000, amb Josep Gispert a la tenora i la direcció de Francesc Cassú.

0: Acabem de sentir El cant dels ocells de Pep Ventura, interpretada per la principal de la Bisbal sota la direcció de Francesc Assú.
1: Únic i singular, el so de la cobla.
2: I del mateix autor no hi podia faltar Per tu ploro, una obra que al pati del pavelló de la República transmetia la mateixa desesperança que les figures esquinçades del Guernica o el cap de la Montserrat cridant de Juli González. Alhora dialogava amb un dels elements més colpidors de l'entrada del pavelló, una imatge gegant de Federico García Lorca, acompanyada d'una vitrina amb edicions seves que denunciava explícitament el seu assassinat a mans del feixisme. Enmig d'aquell espai de memòria i denúncia, Per tu ploro ressonava amb una força simbòlica encara més punyent. L'escoltem a continuació amb la interpretació de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la direcció de Tomàs Grau.

0: Acabem d'escoltar aquest Per tu ploro, una sardana de Pep Ventura amb la Cobla Sant Jordi. Recordeu que estem, o ens hauríem d'imaginar que som a l'any 37, per tant, en plena guerra civil aquí, i a París anem fent propaganda a la República.
1: Sí, bueno,
0: i utilitzant la cultura com a eina de...
1: Sí.
0: De dimensions.
1: I al costat del pavelló de la República hi havia el pavelló nazi, altíssim, el més gran de tots, que hi era un caldo de cultiu, tot allò, no?
0: Que bé.
1: Realment...
0: Que maco el jardí.
1: Bé, una de les sardanes que també s'hi va interpretar en aquest concert va ser La Siseta, d'Eduard Toldrà, escrita l'any 1924 i dedicada a la seva filla, Narcisa Toldrà. Durant les gires de la Cobla, el comissariat de propaganda acostumava a presentar aquesta peça com una obra que evocava la fragilitat i la innocència dels infants orfes durant la Guerra Civil. En el concert del Pavelló de la República, aquesta lectura adquiria una força especial. El seu caràcter íntim i tendre establia un pont immediat amb les figures infantils esquinçades del Guernica de Picasso, víctimes indefenses de la violència i la devastació de la guerra. En aquest context, La Siseta es convertia en un record sonor de tot allò que s'estava perdent. L'escoltem tot seguit en la interpretació de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la direcció de Salvador Mas.

0: Aquesta era la Siseta d'Eduard Toldrà, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona sota la direcció de Salvador Mas.
1: Una hora per gaudir de la millor música de cobla.
2: I encara devien sonar més peces.
3: Sí, aquestes correspondències entre música i arts visuals reforçaven el caràcter integrador del Pavelló de la República. Un espai on tradició i modernitat, repertori popular i avantguarda, imaginari català i espanyol es combinaven en un relat comú de memòria, identitat i combat antifeixista. El concert inaugural esdevingué així una expressió paradigmàtica de la diplomàcia cultural republicana en temps de guerra, i el programa es tancava ni més ni menys que amb La Santa Espina d'Enric Morera, una obra que molts crítics que l'havien escoltada durant les gires de la Cobla Barcelona-Europa qualificaven com sardana de la llibertat, himne dels republicans o peça.

0: antifeixista. La seva energia i càrrega simbòlica dialogaven clarament, de forma natural, amb la força combativa del pagès català en rebel·lia de Joan Miró, un fresc que, per cert, s'ha perdut, només el conservem amb fotografies.
1: De debò?
0: Sí. Es va... Bueno, era un fresc que, clar, quan es va desmuntar el pavelló, ja va volar. Per acabar, us proposem escoltar un altre registrament històric, la interpretació de la Copla Barcelona de la Santa Espina, registrada a París el 1937. Una autèntica imatge sonora que transporta dins aquell pavelló i a un dels moments més convulsos i significatius de la nostra història cultural.

0: Aquesta era la Santa Espina en aquest enregistrament de l'any 1937 amb la Copla Barcelona a París mateix, i així tanquem aquest concert també a París, en aquest cas en el Pavelló de la República de l'Exposició Universal d'any 37.
1: Que la Copla t'acompanyi. El so de Copla.
0: Canviant de qüestió, ara ens anem amb cor i Copla.
2: Sí, avui dediquem la secció a una de les combinacions musicals més reeixides del nostre país, com és la del repertori per a Copla i Cor. Dues formacions amb una llarga i rica tradició a Catalunya que ens han deixat un ampli i interessant repertori de sardanes i obres explorat per molts compositors. Us presentarem dos tàndems de compositors clàssics i contemporanis i començarem pel gironí Narcís Costa.

Nascut l'any 1907, fill del també músic de cobla Joan Costa, va ser instrumentista de tible i de clarinet a l'Orquestra Simfònica de Girona. Va aprendre de Baró Güell, Josep Cantó i de Ricard Lamote de Grignon, gràcies al qual s'iniciarà en la composició simfònica. Després de la Guerra Civil, s'exilia a Mèxic, on va desenvolupar una important tasca al servei de la cultura catalana dirigint l'Orfeo Català de Mèxic, una feina que li atorga una experiència sòlida a l'hora d'escriure per a veu i cor, tal com veiem en la seva sardana per a cor mix i cobla Gerunda. La lletra, escrita pel mateix autor, ens parla sobre la ciutat eterna i immortal, un text que, a mode d'himne, el compositor musica amb passatges heroics i lírics. Escoltarem també el recurs una mica inusual d'utilitzar la cobla sola o el cor a capella en determinats punts de l'obra, com a l'interludi als llargs. Gerunda va ser una de les sardanes per a cor i cobla de Costa que va ser guardonada amb el Premi Radio

0: Aquesta és Gerunda, de Narcís Costa, amb la Copa Ciutat de Girona, el Cor de Cambra de la Diputació i el Cor Jove del Conservatori de la capital gironina, i que trobem en l'enregistrament de la col·lecció Fonoteca, dirigida per Jesús Ventura, en aquest cas a l'any 2015.
1: Dissabtes a les 9, So de Cobla.
2: I seguim amb un autor que va escriure també des del continent americà, un sabadellenc que va marxar amb només 21 anys als Estats Units a desenvolupar una fructífera carrera musical. Evidentment, es tracta d'Agustí Borgunyó, qui sempre va tenir la cobla i la seva terra ben present des de l'altra banda de l'Atlàntic.

0: Creieu que si Borgunyó no hagués marxat hauria escrit tant per a cobla? Ah!
1: Això són això. Aquestes hipòtesis històriques que mai podem saber, no? Les hipòtesis aquestes. Però sí que és veritat que a vegades, no? Quan marxes d'un lloc, se't desperta encara més aquest sentiment d'enyorança o de pertinença.
0: És una manera de vehicular els traumes, en aquest cas.
1: Exacte. En fi, el dol de deixar una terra, no?
0: Borgunyó va deixar una llista increïble de música per a cobla.
1: Sí, i la sardana que escoltem avui, Ginesta d'Or, es relaciona amb dos personatges fonamentals a la seva vida. En primer lloc, ens remet a la relació estreta que va mantenir amb la família, tal com s'observa al fons familiar, on es conserven continus intercanvis de mostres d'afecte i felicitacions que rebien. El 1948, Borgunyó envia, com cada 28 d'agost, una felicitació al seu cosí en motiu del seu sant. I aquell any ho va fer amb la música de la seva sardana Ginesta d'Or. La dedicava així al seu cosí germà Agustí Borgunyó, que va ser durant tota la seva vida el seu agent, representant i confident. Una persona també fonamental per a la difusió de la seva música, per a nosaltres, perquè era qui rebia les partitures que li enviava el compositor des dels Estats Units i s'encarregava d'editar-les a Catalunya o d'enviar-les als editors de Madrid. El segon personatge que completa la història d'aquesta sardana és el lletrista Joan Sallarès, el gran amic i confident del compositor durant tota la seva vida. Sallarès, nascut també a Sabadell, va ser un dels intel·lectuals més actius de la ciutat i un gran activista polític, on va treballar com a llibreter i editor. Tenia una prosa cuidada, que era molt admirada per Borgunyó, que n'esperava a Manel les cartes que li escrivia, i de fet trobarem els seus textos musicats en les obres corals, per a veu i piano i per a cobla del compositor.
0: És el cas.
1: Exacte, és el cas d'aquesta Ginesta d'Or d'Agustí Borgunyó, que escoltarem ara interpretada per la Cobla Mediterrània i la Coral Belles Arts de Sabadell.

0: Aquesta era Ginesta d'Or d'Agustí Burgunyó, interpretada per la Cobla Mediterrània i la Coral Belles Arts de Sabadell en un concert al Teatre Aliança del Poblenou.
1: Que us hem pogut oferir gràcies a la feina que fan en Josep Maria Sunyer i la Mercè Herrero, els qui ens han facilitat aquest enregistrament.
2: So de Cobla, els dissabtes a les 9 del matí, a Catalunya Música.
3: Fem un salt ara cap a obres contemporànies, però no deixem l'influx dels Estats Units, perquè la següent proposta musica un text d'aires americans. Es tracta de Veient Rosie a la finestra, obra escrita per Joan Vives per al Memorial Joaquim Serra en el marc del centenari de Salvador Espriu l'any 2013. El poema forma part del recull de les cançons d'Ariadna, aparegudes per primer cop l'any 1949 i ampliades successivament pel propi autor, Salvador Espriu, convertint-se en un dels llibres capitals de la seva producció poètica. El text s'emmarca en el context bèl·lic de la Segona Guerra Mundial, quan una colla de soldats negres de Harlem desfilen cap a la guerra i un d'ells veu a Rosie a la finestra, cantant llavors sobre la seva estimada mentre s'encamina cap a un destí advers i amarg. La proposta de Vives incorpora la introducció amb el recitat de la poesia sobre un obstinat de caixa que ens remet directament en aquest món militar. Seguidament entra el cor i la cobla oferint una obra descriptiva i captivadora entre l'esperit lleuger del cant dels soldats i la tragèdia que plana sobre la seva marxa. Vives, autor que s'ha dedicat a la música d'espectacles teatrals,

0: teatrals Pere de Goll de Gòmola Cubana i la música per a publicitat, entre d'altres, firmava així la seva primera obra per a cobla. Escoltem, doncs, Veient Rosi a la finestra, de Joan Vives, interpretat per la Cobla Mediterrània i la Coral Cantiga.
1: Harlem desfila amb aire militar. Tremola el cel al drap de la Unió. Pel gran carrer, la força singular d'una riuada d'homes de color. Soldats a peu, en moto, en autocar, van a la guerra sense cap passió, units tan sols per un mateix dolor. No tinc amb mi ni un rostre familiar, però veig la Rosie. De sobte, Rosie. Oh, noia meva, somni, quina por de perdre't ara que ja t'he trobat. Si m'esperaves, del llunyà Japó et portaria el tenno engaviat, el sol ixent, magnòlies, un canó que foradés dos dits d'eternitat. I en passejar pel riu, al meu costat, escoltaria sempre la cançó. Que bella és Rosie, no hi ha ningú com Rosie. Ai, la partença, no puc defugir. I deixo enrere, al ritme del tambor, llavis de Harlem, de somriure fi, que jo clauria amb un ardent petó. Em sento trist, i miro el meu destí advers i amarg, contrari a la il·lusió. És ben tancat tot l'esdevenidor. Més bo o dolent, al llarg d'aquest camí, pensaré en Rosie. Fins l'últim dia, Rosie.

0: Aquesta que acabeu d'escoltar és Veient Rosi per la finestra, de Joan Vives, amb la Cobla Mediterrània i la coral Cantiga. Hem anat al memorial del 2013.
1: So de Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
0: I gairebé arribarem ja al final del programa amb la següent composició, Laura.
2: Sí, acabarem amb un dels compositors catalans més rellevants del panorama contemporani, autor de músiques teatrals icòniques del nostre país, Albert Guinovart. El pianista, pedagog i compositor reestrenava el passat 2023 la versió per a cor i cobla d'una obra original per a cor, piano i dos solistes. Es tracta del Temps del Cant, escrita per commemorar el 60è aniversari de la Coral Cantiga i el comiat del seu director, Josep Prat. L'obra utilitza textos del Càntic dels Càntics, una col·lecció de poemes breus que canten l'amor humà, originalment escrit en hebreu entre els segles 3 i 5 abans de Crist. La peça està musicada amb solvència i mestratge per part de Guinovart, amb l'orquestració brillant i el gran lirisme que el caracteritza. Marxem, doncs, amb aquesta interpretació del Temps del Cant de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i ens veiem, Albert, Quim...
0: D'avui en 8.
2: Fins la setmana que ve.
0: Que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem la setmana que ve en aquest So de Cobla.

0: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
1: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa Sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
0: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
2: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
3: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les Cordes de l'Ukelele.
4: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
3: Les Cordes de l'Ukelele. Dissabte a la una del migdia amb Marta Lanau.
4: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
5: Sabies que els set de sons fem música en família?
6: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi?
3: Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí als set de sons. Tots som família. A Catalunya Música. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: El taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, aquí comença el taller del Lutier número 426, que ens ha de portar, entre altres coses, a sentir un reportatge en què el violinista Pep Massana ens parlarà de què va significar per ell el descobriment de les músiques improvisades. A més, la Marisa Ruiz Magaldi dedicarà la seva secció de la Caixa de Ressonància a la rica col·lecció d'ocarines que conserven al Museu de la Música. I, finalment, Òscar Laguna ens descobrirà un personatge curiós, un baró francès malalt dels orgues. Tenim 55 minuts de ràdio per endavant, així que comencem!
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

Avui hem començat amb una música molt coneguda en una versió realment espectacular. Era el primer moviment de la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven en una versió amb 4 pianos, 8 pianistes i, per tant, 16 mans. El vídeo d'on hem extret la banda sonora que acabeu d'escoltar prové del Japó i l'hem afegit a la llista de reproducció que tenim a YouTube amb el títol de Músiques per començar el taller.

0: El saxo en alguns moments és profund i tranquil, però també pot ser apassionant, somiador i melancòlic. De vegades és delicat com l'eco, com l'udol del vent entre les branques. Héctor Berlioz.
1: El violinista Pep Massana ja l'hem tingut aquesta mateixa temporada al nostre programa, parlant-nos del projecte El Violí Organista, que ha pogut dur a terme amb l'ajuda de luthier Ramon Elias. Si no vau poder escoltar aquell programa, us recomano que el recupereu a través del nostre web a catmusica.cat/tallerluthier, perquè és una iniciativa realment singular i original veure com un mateix músic, un violinista en aquest cas, pot fer sonar diversos instruments alhora mentre interpreta música barroca. Doncs bé, avui tornem a portar Pep Massana al taller perquè comparteixi amb nosaltres què ha suposat per ell, un violinista de formació clàssica, poder experimentar amb les músiques improvisades, com aquestes el van ajudar en un moment determinat i també com des de fa un temps les ha introduït en les seves classes al Conservatori Municipal de Música d'Igualada, on ensenya aquest instrument.

A veure, el violí és com qualsevol altre instrument. Pot ser molt fàcil o molt difícil. Qualsevol cosa la podem portar al seu màxim exponent o al seu exponent més essencial. El violí el que té és que té la possibilitat, com altres instruments de la música clàssica, de ser portat a uns nivells estratosfèrics. Des de lo més senzill fins a lo més alt, el que hi ha són hores i hores i hores d'estudi o dedicar-hi poc. El bo del violí és que pots tocar petites melodies que tinguin un gran resultat també, com passaria per exemple en el folk, que també dins del folk s'ha desenvolupat molt i hi ha gent que està tocant folk a uns nivells també estratosfèrics. Però podríem dir, sintetitzant, el folk neix perquè el violí, o qualsevol instrument de la música, doncs sigui fàcilment interpretable i amb molt poca energia hi hagi un gran resultat. I per altra banda, doncs hi ha hagut tota gent que s'hi ha dedicat professionalment i s'arriba a extrems impensables també de tocar coses que semblen impossibles de tocar. A casa sempre es tocava i es cantava, sobretot molt cantar. Hi havia un piano de l'avi i aquest piano doncs, no s'estudiava en partitura, sinó que, diguéssim, perdó, es tocava. Hi havia algú que feia un acord i allà va ser una mica la sopa, el caldo, on es va anar generant tota la creativitat, a banda d'un senyor entranyable que vivia a costat de casa meva, que havia estudiat amb un alumne de Granados a Barcelona, i aquest senyor m'ensenyava peces d'estàndards de jazz, sobretot de Dixie, que és una música molt alegre i molt divertida. Paral·lelament em vaig posar seriosament a estudiar el violí i vaig agafar el carril de l'esquerra, diguéssim, el que porta a 150 per hora, és a dir, estudiar 8 hores diàries, 8-10 hores durant molts anys, podem dir 10 anys. No vull comptar les hores que són això, però això m'ha portat a tindre una tècnica molt gran, però al mateix temps també danys col·laterals. Tot això porta a danys col·laterals que amb el temps passen una factura també.

Jo tenia una tècnica boníssima, me la va donar diferents professors, però sobretot el Gonçal Comelles, que va ser el meu professor durant més de 10 anys. Ell em va donar una tècnica extraordinària. Després vaig anar a Londres amb el David Takeno, que era el primer violí del quartet de Tòquio, i també allà va començar una altra fase molt bona d'aprenentatge, fins que tens la sensació d'estar ja molt, molt amunt a nivell tècnic, no? Però, bueno, passen coses a la vida després emocionals que et porten a, pot ser, fins i tot un col·lapse o una crisi, no? I vaig entrar en un moment determinat de la meva vida, doncs, en una crisi amb el violí, bueno, una mica amb tot, acostuma a coincidir. I és a partir de llavors que l'essencial va quedar, es va desmuntar tot, però va quedar l'essencial, és curiós, com una espècie d'arrel que indestructible. Jo veia el violí allà sobre, obert, i me'l mirava i no sentia cap ganes de tocar-lo. I això era terrorífic, no? Era el pitjor que em podia passar. En aquell moment sentia molt malament. Fins que un amic meu, el Franco Molinari, un contrabaixista, em diu: Pep, per què no vens a tocar amb un grup que he muntat de folk progressiu? Jo, bueno, vols dir? Bueno, va. I em va ensenyar una cançoneta d'aquestes que parlàvem abans, tan senzilles, dels nens petits, i aquesta cançoneta em va moure no sé què dins, com una llavor original. A partir de llavors em va començar com una espècie de curació que em va portar cap al folk, al jazz, i amb els anys, jo ara em sento, per exemple, un punt, una mica d'eclosió, vaig com fent petites incursions cap al clàssic una altra vegada i tornant-me a donar compte que el clàssic ha entrat des d'un altre costat, amb una mica ja d'oblit de tots els dolors i els patiments que havia i tot el que havia deixat de fer per estudiar tants i tants anys, vaig tornar a entrar dins del canal de la meravellosa música clàssica, que és una meravella, però que a vegades, per arribar a aquestes cotes de perfeccionisme, generes cicatrius que allà estan i les has de curar. El violí ara mateix és com un company de viatge per curar, doncs, tots els moments i per ser feliç, bàsicament. Ara sóc completament feliç ja improvisant, només agafant el violí i tocant quatre notes que et surten, improvises unes melodies i fas un viatge, és preciós. I si a més toques obres de persones que saben el que escriuen, doncs llavors ja és una gran satisfacció.

L'avantatge de fer músiques improvisades o fins i tot folk és que el que has de tocar és modificable. Quan tu t'enfrontes a una obra de Mozart, Bach o qualsevol compositor clàssic, hi ha tot un entramat, de tota una estructura al voltant de persones, de crítics, de gent que en sap i realment en saben, que demanen que allò sigui interpretat d'una determinada manera i que, de fet, és l'estil que en diem, algú has de tocar amb aquell estil, amb l'altre estil, és el que li dona, doncs, bueno, que sigui d'una qualitat. Però si toques músiques improvisades o folk, allà pots tu canviar les coses. I aquesta mica d'espai de llibertat, a vegades és molt petit, però et dona una tranquil·litat, et dona una llibertat a l'hora de tocar. Jo crec que això també és, amb el permís dels musicòlegs, crec que això s'hauria de poder fer en la música clàssica també. És a dir, que fins i tot modificar parcialment la partitura. Jo recordo les classes de música de cambra, era com molt exigent tot a nivell de qui posa un crescendo, qui posa un esforçando, qui posa un piano, qui posa... I llavors allò ho havies de fer d'aquella manera, però arribava un punt que això t'asfixiava i tu no te'n donaves compte i et anaves quedant asfixiat. I al final allò sonava molt bé, sorties del concert i tothom, oh, que maco, sí, pensaves que allò formava part de del joc, que t'havies d'anar a... Potser és que no en sabia més, perquè potser hi ha músics que saben fer això i sentir-se superbé. A mi em costava una miqueta i a partir d'aquesta sortida que

deia abans, d'aquest món cap a fora, cap al món de la llibertat, entre cometes, que tot té les seves servituds, eh? I tornar a entrar, ara m'atreveixo, em sento amb autoritat a vegades de fer una miqueta més el que em sembla, perdó, em parlo dels musicòlegs. Normalment sempre hi ha algun projecte musical concret, és a dir, hi ha algun concert, alguna activitat concreta que m'obliga a posar-me a estudiar aquella obra, l'altra. Si no, doncs improviso molt i investigo, provo coses noves, però bàsicament sempre hi ha algun concert o alguna obligació. Me la busco, si no.

El violí, jo crec que a partir d'una certa edat jo no el recomanaria, perquè és un instrument que demana molta flexibilitat. A qualsevol edat es pot començar un instrument, això no. Però potser hi ha instruments que són una miqueta més agraïts, més tipus teclats, percussions, fins i tot et diria la flauta. El violí, jo considero que és un instrument que fins que no comença a sonar amb una certa qualitat, passa un temps. Jo crec que és un instrument que s'ha de començar doncs, a una edat més infantil, potser. Al Conservatori Municipal de Música d'Igualada hi ha també al seu grau mig unes optatives de grau mig que són folk, les dono jo mateix, i ens ajuntem doncs, tota una colla de nens i nenes i els introdueixo a l'aprenentatge oral de la música, és a dir, on no hi ha partitura i on s'aprenen cançons simples per, diguéssim, que aquest viatge que explicava de sortir fora de la música clàssica i poder tornar a entrar havent vist maneres, entre cometes, més lliures de tocar i d'introduir la informació musical a dins del cos, aquests nens ja ho experimenten això amb 12, 13, 14 anys i veus els resultats immediatament, perquè el nivell ha pujat molt, amb moltes menys hores d'estudi, els resultats són molt superiors a el que nosaltres en aquelles èpoques doncs, havíem viscut. Els nens i nenes del conservatori reben molt bé, generalment, aquesta experiència de la música oral i après així de forma ancestral, no? Com la música s'ensenyava abans de l'escriptura. Perquè normalment aquesta música està molt pensada per la festa, l'alegria, intentem, no sé, des de passejar per la classe, fer petits passos de ball i connectar-la amb la dansa, perquè aquesta música folk bàsicament està completament associada a la dansa i a la festa. I això ells ho perceben immediatament. Intentem de seguida anar a residències d'avis i tancar el cercle comunitari, per mi sagrat, de la música, que és la funció que té la música dintre de la societat, doncs intentar tancar aquest cercle.

la música popular, folk, ajuda a alliberar moltes tensions per part dels nanos que poden vindre, probablement, no segur, que les porten de l'estudi del clàssic, que el clàssic és molt dur per ells, perquè hi ha molta organització, s'han d'organitzar, els demana molta organització i un treball doncs molt elevat i molt sofisticat, i aquí doncs això els ajuda, una cosa suma a l'altra.

Jo he intentat seguir fent sempre, doncs, participant, col·laborant amb orquestes de cambra, l'Orquestra de Terres de Marca, l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, fa anys, amb la creació de l'Orquestra Julià Carbonell, a Lleida.

0: vida, que va ser molt, molt interessant també el naixement d'aquesta orquestra, però els últims anys l'he dedicat al quartet de Mans de Lulú, que hem fet molts concerts, hem sortit a l'estranger també, que era un grup de folk progressiu que ha desaparegut, ja no existeix, però tot el vam fer 4 CDs, autoeditats, tot un treball molt creatiu i completament lliure que ens m'ha servit per, bàsicament, gaudir molt i veure la música des d'aspectes molt diferents. Totes aquestes experiències musicals m'han servit molt per també poder transmetre i no perdre la il·lusió com a professor. Perquè, esclar, em trobo amb nens i nenes que vale, estan esperant que els hi expliquis alguna cosa interessant. I si ells no et veuen la llum als ulls, ja els hi pots estar explicant sopars de duro que ells no seguiran. Si tu estàs feliç i content d'estar amb el teu instrument, que ja, això ja funcioni, automàtic, encara que potser un ha estudiat més i l'altre ha estudiat menys, però és igual, tu estàs content sempre perquè estàs amb el teu instrument i els hi transmets aquesta felicitat. Això acostuma a funcionar bastant. I tot aquest bagatge amb la música més moderna, el jazz i la improvisació, és molt interessant per ells també.
1: El taller del luthier,

Les músiques que han il·lustrat aquest reportatge amb en Pep Massana provenien, totes elles, de treballs discogràfics que ha pogut dur a terme amb el conjunt Amants de Lulú. Ara al final sentíem sencer el tema titulat Ora Martí Soruli, del compositor Grigòries Dínico. Un parell de separadors i de seguida arriba la Marisa Ruiz Magaldi i la seva caixa de ressonància.

0: també hi ha productes, hi ha molta gent que s'alimenta de productes doncs, de vitamines o coses que fan que les ungles siguin més dures, fins i tot hi ha cremes o una mena de bolígrafs que et pintes la ungla i representa que l'endureix més. Jo alguna vegada he vist algú que se les embolica amb cel·lo o amb una cinta com per protegir-les i com per cuidar-les, no? Hi ha gent fins i tot, que jo ho he vist també, que estudien com per no gastar les seves ungles amb aquestes ungles embolcallades d'això, d'una cinta aïllant. És bastant obsessiu de vegades.
1: Caixa de ressonància amb Marisa Ruiz Magaldi.
2: Marisa, bon dia i bona hora.
3: Bon dia.
2: Avui ens portes un instrument, no sé com qualificar-lo, si de joguina, si familiar, si de pastors, no? És una mica de tot això que dic, no?
3: És totes aquestes coses que dius i moltes més.
2: És un instrument que es bufa, seria una flauta, no?
3: És una flauta, efectivament, segons la classificació de Hornbostel-Sachs, seria un aeròfon de la categoria flautes de recipient o globulars amb conducte intern i amb forats per als dits. Això és un nom infinit, però la qüestió és que tenim una cavitat ressonant que és un cos que pot tenir formes molt diferents, pot tenir una distribució i un nombre de forats també molt diferents, pot tenir formes d'animal o de persona, o pot no tenir cap forma reconeixible, simplement una forma geomètrica, però la qüestió és que és una cavitat en la que es bufa, l'usuari, el músic, la persona, hi bufa, i pot alterar el so que en surt tapant o destapant els forats. Això és el concepte d'una ocarina. He escollit aquest instrument perquè molt sovint em pregunten, les visites que venen al museu, quin és l'instrument més antic que tenim? I la resposta és una ocarina. I per això m'ha fet il·lusió parlar d'aquest instrument. L'ocarina en qüestió que tenim, que és l'instrument més antic de la col·lecció, és una ocarina en forma de dona, que té, calculem, uns 2.000 anys d'antiguitat. És una ocarina precolombina. En tenim una bona colla d'ocarines precolombines. I aquesta concretament és de la cultura Bahia, de lo que és actualment Equador.
2: Abans parlaves de les formes, de quins materials està feta l'ocarina. Són diversos també, entenc, els materials, no?
3: Poden ser molt diversos. És un instrument que trobem arreu del món en múltiples cultures, llocs, orígens, èpoques. És un instrument gairebé universal. L'hem trobat a molts llocs. I els materials d'aquest fet són allò que un té a mà, com passa també amb les sanses o amb tants altres instruments. Si tinc fang a mà, doncs el més probable és que faci una ocarina de fang. Si el que tinc a mà és fusta, doncs també la puc fer de fusta. A la col·lecció del museu n'hi han una cinquantena, són moltes, i estan fetes dels materials i formes més diferents i variats possible.
2: A més, es pot decorar com vulguem.
3: I tant. En tenim algunes, molt boniques, que tenen forma d'animal. Per exemple, en tenim una que està, no és que estigui decorada, és que la caixa, el cos de l'instrument, té forma de tucant i està pintat com un tucant, com un ocell tropical. N'hi ha d'altres que tenen una forma humana o de tòtem, no? Que és aquestes formes humanes però portades a un pla ja més simbòlic. N'hi ha que estan pintades, n'hi ha que no. N'hi ha que són més afuades, n'hi ha que són més rodones, n'hi ha que tenen lòbuls, n'hi ha que no. És un instrument que permet mil i una invencions i mil i una formes.
2: Clar, entenc que l'ocarina pot tenir mides diferents. Recordo per casa haver vist una ocarina de fang molt, molt, molt petita, sí. Gairebé que hi cabia en el palmell d'una mà, sí. I n'hi ha de molt grans, no?, també.
3: Sí, de fet, això, tenim una col·lecció d'ocarines que ens va donar la persona que les va construir, que és Jesús María Palazón, de Mallorca, i ell ens va construir i donar un joc d'ocarines amb totes les tessitures, amb diferents altures. I és fantàstic perquè llavors pots veure que hi ha la contralt, la soprano, la baríton, etc. I cada ocarina, en funció de la mida i de la forma i dels forats i tot això, doncs té un timbre i un so diferent i unes tessitures diferents.
2: De fet, al programa ja saps que hi ha una secció que es diu Músiques per començar el taller, que de tant en tant hem fet sonar músiques amb un septet d'ocarines que hi ha a Itàlia que realment toquen molt bé.
3: Sí, Itàlia és un...

0: entre molt important, tant de construcció com d'interpretació d'ocarines. De fet, es considera que l'inventor de l'ocarina és italià, el Giuseppe Donati. Però també a Mallorca, cosa que potser no és tan coneguda, hi ha una enorme tradició de construcció i d'interpretació d'ocarines. I tant és així, doncs, que aquest constructor ens va fer i ens va donar aquest joc d'instruments. I actualment hi ha encara una constructora d'ocarines a Mallorca que segueix fent-ne.
1: Abans parlaves de 5 forats. El nombre de forats també és variable?
0: El nombre de forats sol ser de 5, 5 és el més habitual, però ens hem trobat amb ocarines, com per exemple aquesta ocarina en forma de dona, que només en té dos. Curiosament, els dos forats que té són a la panxa. És una ocarina que nosaltres considerem que està molt relacionada amb la idea sobre la feminitat, sobre la fertilitat. Llavors, aquesta, per exemple, té dos forats només. En tenim d'altres que en tenen tres, o que en tenen quatre, o que en tenen cinc, però el més habitual és que en tinguin cinc.
1: Més, molt més, no,
0: No,
1: no?
0: no, perquè llavors ja agafa molta complexitat i els instruments, en el fons, són molt petits. Per variar, els anglesos funcionen al revés que tothom, i ells, ja fa unes quantes dècades, es van inventar, un tal John Taylor es va inventar un sistema de quatre forats per les ocarines, que va tenir molt d'èxit, i és el que la majoria d'ocarines angleses trobarem que tenen.
1: Aquesta ocarina tan antiga que deies es pot
0: Sí?
1: veure al museu.
0: Així és, la trobeu a l'última vitrina de l'exposició, la que està dedicada a Oceania i Amèrica.
1: Doncs ja sabem una cosa més, hem obert una vegada més la caixa de ressonància amb els tresors que conté el Museu de la Música. Avui ens hem fixat en la col·lecció d'ocarines. A part d'aquesta antiga que deies, en veurem més a l'exposició permanent?
0: Sí, en veureu més, tant en la primera part del bosc, on hi ha diverses ocarines i rossinyols i siurells, que en el fons és una mica el mateix tipus d'instrument, i també les veureu en les calaixeres que hi ha en l'exposició, on hi hem posat molts instruments que han sortit de les reserves i que ara, doncs, per sort, podem ensenyar, i en allà hi trobareu diverses ocarines de procedències molt diverses, del Llunyà Orient al Carib i d'Àfrica al nord d'Europa.
1: Marisa Ruiz Magaldi, moltes gràcies una vegada més i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.

Així sonava la música de Giuseppe Verdi, concretament la marxa triomfal de la seva òpera Aida, interpretada per les 7 ocarines del Gruppo Ocarinístico Brugliese d'Itàlia.

és tan interessant escoltar l'instrument com veure la persona tocar, per tot el moviment, el que implica, el que estàs veient que sona i com es fa tot aquell desplegament tècnic o aquelles coses, aquelles complicacions aparent, aquell malabarisme que es veu des de fora, és molt impressionant. Evidentment, veure qualsevol orquestra, qualsevol intèrpret tocant directe té alguna cosa que no té la gravació, per bona que sigui. I en el cas de la marimba crec que és espectacularment diferent veure un concert que sentir-lo. Realment, vull dir, la música és bona i la pots sentir, però veure en directe tocar és una altra història. Jo crec que aquest és un dels grans atractius, a part de la sonoritat greu de la marimba, que és realment

Sentíem la música de Francesc Civil interpretada en un dels orgues que comentava l'Òscar Laguna en la seva secció, el Cavaller Coll Mutant, que podem trobar a la localitat guipuscoana d'Usurbil. Eren les variacions sobre la Nadala catalana, el Pastor i la Mare de Déu, interpretades per l'organista Miquel González.

0: Arribem al final, fins aquí, al capítol 426 del taller de Luthier, que no hauria estat el mateix sense la participació del violinista Pep Massana, de Marisa Ruiz Magaldi, cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música de Barcelona, ni de l'organer Òscar Laguna. Gràcies a tots ells, gràcies també a vosaltres per escoltar-nos i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
2: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
1: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
2: Entrades a osvallès.com.
3: Linca, Linca. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linca. Linca. Linca. A Catalunya Música. A
4: Catalunya Música.
6: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana,

0: des del Met de Nova York un dels títols més alegres del repertori, La fi de Regimang, de Gaetano Donizetti, amb la soprano Erin Morley i el tenor Lawrence Brownlee, dirigits pel mestre Giacomo Sagripanti.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'Auditori des d'on sentirem la Coral Sant Jordi, que dirigeix Oriol Castanyer, i el cor canta amb l'OBC, liderat per Adrián Moscardó, la violinista Cristina Balanes i l'OBC, dirigits per Ania Vilmaia. En el marc del projecte participatiu Canta amb l'OBC, s'estrena l'obra Domèstica Maragda d'Helena Cànovas. El concert per a violí en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn i la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori. Com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
1: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. El concert d'avui ens porta a Budapest per sentir el trompetista alemany Matthias Höfs, format a Hamburg i Berlín, professor de la Universitat de Música i Teatre d'Hamburg des del 2000 i destacat concertista. Durant dècades, Matthias Höfs ha fet transcripcions i arranjaments pel seu instrument i per conjunts de metall, especialment pels famosos German Brass. En aquest concert, Matthias Höfs oferirà les seves transcripcions d'obres de Bach i Vivaldi i, al final, la majestuosa cantata de Bach Jauchzet Gott in allen Landen. Janusz Kovacs, al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Budapest, també dirigirà dues obres més de Bach, la primera suite orquestral i, amb tres solistes vocals, la cantata número 39. Des de l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest, la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals ens comparteix aquest concert enregistrat el novembre del 2024 i que sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Matthias Höfs comença amb una transcripció per trompeta feta per ell mateix del concert en re major número de catàleg 972 de Johann Sebastian Bach, que al seu torn és una adaptació que va fer el compositor alemany el 1713 durant la seva estada a Weimar del concert per violí opus 3 número 3 Riom 230 d'Antonio Vivaldi, un dels concerts del recull L'Estro Armonico, publicats 2 anys abans. Allegro, Larghetto i Allegro són els 3 moviments d'aquest concert que ara sentim en aquesta versió per trompeta.

El trompetista Matthias Hoeffs, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Budapest i sota la direcció de János Kovács, ens ha ofert una transcripció del concert en re major, número de catàleg 972 de Johann Sebastian Bach, que al seu torn és una adaptació del concert per violí opus 3, número 3, Riom 230 d'Antonio Vivaldi. Quan Bach va treballar a la cort calvinista del príncep Leopold d'Anhalt-Köthen, es va alliberar de proveir música per un culte religiós que era d'extrema sobrietat i no feia celebracions amb música. I, en canvi, es va poder centrar en la música instrumental, concerts, sonates i suites, peces com ara les quatre suites per orquestra. La primera està instrumentada com si fos un concerto grosso, amb parts solistes per dos oboès i un fagot que s'enfronten als tutis orquestrals. Les parts són obertura, coranda, gavota primera i segona, forlan, minuets primer i segon, bourrée primera i segona i passepied primer i segon. Aquí tenim, doncs, la suite per orquestra número 1 en do major, número de catàleg 1066 de Johann Sebastian Bach.

S'acaba aquí la suite per orquestra número 1 en do major, número de catàleg 1066 de Johann Sebastian Bach, que hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Budapest, dirigida per János Kovács. I torna ara a l'escenari de l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest el solista convidat de la vetllada, el trompetista alemany Matthias Höfs. I ho fa amb una altra transcripció, ara la del concert número de catàleg 978 de Bach, que també és, al seu torn, una de les transcripcions que Bach va fer a Weimar de la col·lecció L'Estro Armonico de Vivaldi. Perquè recordem que va ser durant aquesta etapa de Weimar que el músic alemany es va sentir atret per l'estil italià i com a exercici d'estudi i absorbint-ne totes les característiques melòdiques i harmòniques va fer una vintena de transcripcions d'obres concertants de Vivaldi o fins i tot de compositors com ara Marcello i Frescobaldi. Altre cop, la sonoritat del recull L'Estro Armonico de Vivaldi ens arriba en aquest recital a través de la doble transcripció per trompeta d'un dels seus concerts, l'Opus 3, número 3, Riom 310.

Aplaudiments pel trompetista Matthias Höfs, que al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Budapest ens ha ofert una transcripció del concert en sol major número de catàleg 978 de Johann Sebastian Bach, que, al seu torn, és una adaptació del concert per violí opus 3 número 3, Riom 310, de la col·lecció L'Estro Armonico d'Antonio Vivaldi. Després tornarem a l'obra de Bach amb dues cantates, però primer el solista convidat de la vetllada, Matthias Höfs, per correspondre als aplaudiments del públic hongarès, ens mostra la sonoritat robusta de la trompeta amb una melodia lírica del suec Oscar Lindberg. És el salm antic dels pastors de Dalarna.

És el salm antic dels pastors de Dalarna del suec Oscar Lindberg. És el bis, la peça fora de programa, que ha interpretat Matthias Höfs per correspondre als aplaudiments del públic hongarès. Més tard tornarà amb una cantata de Bach, perquè la segona part està centrada altre cop en l'obra de Johann Sebastian Bach, ara però en la seva producció religiosa. Sentirem dues de les 200 cantates religioses del compositor alemany que han arribat fins als nostres dies. Una música plena de detalls i matisos i de diàlegs entre veus i instruments. El text de la cantata «Brich dem Hungrigen dein Brot» «Comparteix el teu pa amb el qui té fam», d'autor anònim, narra la paràbola de l'home ric i llàtzer i insisteix en la necessitat de practicar la caritat amb el proïsme. És per soprano, contralt, baix i cor, dues flautes de bec, dos oboès, corda i baix continu. Consta de 7 números repartits en dues parts simètriques respecte al número del mig, l'ària de baix que canta el versicle de la Carta als Hebreus. La cantata comença amb un cor que, a la tercera part, presenta una fuga exultant sobre el text «La teva llum sorgirà com l'aurora». Després, al baix, en un recitatiu, ens diu «El Déu generós ens prodiga la seva abundància». A continuació ve l'ària

dia de contralt amb un concertant d'oboè i violí. Obre la segona part d'una ària en què el baix, amb el text «No us oblideu pas del bon fer i les almoines», interpreta Jesús. L'ària de soprano que ve a continuació, o altíssim tot el que jo tinc, fa el mateix plantejament que la de contralt. Aquí la melodia avança sobre un concertant de flautes i continu. El recitatiu de contralt, «Com et compensaré plenament, oh Senyor», precedeix el coral final ben senzill que entona el text «Benaurats aquells que per caritat», amb una melodia ben coneguda des del segle XV. Bach va compondre aquesta cantata pel primer diumenge després de la Trinitat i es va estrenar a Leipzig el juny del 1726. I nosaltres la podrem sentir ara en aquesta versió a càrrec dels solistes Susanna Koutova, soprano, Dalma Kraniak, contralt i István Kovács, baix. Amb ells, el cor i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa de Budapest, sota la direcció de Janos Kovács. És la cantata «Brich dem Hungrigen dein Brot», comparteix el teu pa amb el qui té fam, de Johann Sebastian Bach.

Aplaudiments pels solistes Zuzanna Koutová, soprano, Dalma Kraniak, contralt, i István Kovács, baix. Amb ells hem sentit el cor i l'orquestra sinfònica de la ràdio hongaresa de Budapest, i tots sota la direcció de János Kovács. Ens han ofert la cantata Brich dem Hungrigen dein Brot, Comparteix el teu pa amb el qui té fam, número de catàleg 39, de Johann Sebastian Bach. I torna ara a l'escenari de l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest el convidat de la vetllada, el trompetista alemany Matthias Höfs, per interpretar amb la soprano Zuzanna Koutová la cantata Jauchzet Gott in allen Landen, Canteu Déu a tots els reialmes. Aquesta de caràcter festiu. Els dos moviments extrems semblen una competició de virtuosisme entre la soprano i la trompeta. Però a la cantata també hi trobem contemplació i pregària. I al final,

una magnífica fuga en què es retroben els solistes. Comença amb l'ària Canteu Déu a tots els reialmes, després venen el recitatiu Preguem en el temple i l'ària Déu Altíssim, vessa'ns la teva bonesa, a continuació el coral Sigui lloat, alabat i glorificat, que es fon amb el vigorós Alleluia final. És la cantata Jauchzet Gott in allen Landen de Johann Sebastian Bach.

0: Amb aquest vigorós Al·leluia s'acaba la cantata Jauchzet Gott in allen Landen, Canteu Déu a tots els reialmes, número de catàleg 51 de Johann Sebastian Bach. El concert d'avui ens ha portat a Budapest per sentir el trompetista alemany Matthias Höfs, que ens ha ofert les seves transcripcions d'obres de Bach i Vivaldi i, al final, aquesta majestuosa cantata de Bach Jauchzet Gott in allen Landen al costat de la soprano Susanna Hautová i de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Budapest, dirigida per János Kovács. Des de l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest, la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals ens ha compartit aquest concert enregistrat el novembre del 2024 i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

El compositor sevillà Joaquín Turina és el protagonista dels pròxims minuts a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el trio en piano número 1 en re menor opus 35, una obra de l'any 1926. Ens acompanya The Nash Ensemble.

Preludi i fuga, tema i variacions i sonata són els tres moviments del trio en piano número 1 en re menor, opus 35 de Joaquín Turina, que hem sentit en la interpretació de The Nash Ensemble.

0: Catalunya Música.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
2: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
1: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell.
2: Entrades a osvallès.com.
3: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
4: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
5: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de la relació que s'estableix entre el músic i l'instrument. I ens preguntarem si és veritat que un bon músic sona bé amb qualsevol instrument i què passa si perds o et roba l'instrument. I què en diran les empoderades?
6: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu? Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.

0: actuacions de músiques del món en diferents escenaris europeus. Amb Marta Lanau.
1: Salutacions de nou des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, per començar una nova edició de l'Ukelele Concert. Avui posem la mirada a Finlàndia i concretament al Tampere Hall, auditori d'aquesta ciutat finlandesa, que l'any passat va acollir una edició del WOMEX, la Fira Mundial centrada en les músiques del món i els sons d'arrel. Per la nit inaugural, el 23 d'octubre de 2025, es va confeccionar un programa que reunia d'una banda el grup Bertina, banda icònica i ben representativa de la música tradicional finlandesa, i també el singular acordeonista Kimmo Pohjonen, a més dels projectes de Sami Asu i Ne Lintuiset. Per tant, en aquesta proposta, a més de les veus, hi sentirem instruments de corda com el violí o el mandocello, instrument de corda polzada de la família de les mandolines, entre d'altres, però també a més de l'acordió, com hem dit, que en el cas de Kimmo Pohjonen va acompanyat d'efectes electrònics. Diverses tonades tradicionals, sobretot de la tradició de la zona de Carèlia, conviuen en aquest concert amb l'avantguardisme de l'acordionista esmentat. I, en definitiva, és un concert inaugural d'una de les cites més importants pels artistes, la premsa i els professionals de l'àmbit de les músiques del món, com és el WOMEX. Un esdeveniment que, com explicàvem, va tenir lloc al Tampere Hall d'aquesta ciutat finlandesa el 23 d'octubre de 2025, i ho sentim tot seguit, no sense abans recordar que aquest concert us l'oferim gràcies a la vinculació d'aquesta emissora amb la Unió Europea de Radiodifusió.

Els compositors Olaf Torget i Ulla Pirttijärvi signen la peça que acabem d'escoltar dins d'un concert celebrat al Tampere Hall a Finlàndia, tot obrint l'edició 2025 del Womex. En aquest cas, la formació ASU interpretava en aquesta peça en un programa on diversos artistes del país nòrdic posaven en comú els seus bagatges. La tradició sonora finlandesa també hi va ser present, com també la mirada avantguardista de l'acordionista Kimmo Pohjonen, que també sentirem. Una vetllada que tenia lloc el 23 d'octubre de 2025 i que us oferim a la sintonia de Catalunya Música.

L'energia de l'acordeonista finlandès Kimmo Pohjonen, un dels exponents de la renovació i de les mirades trencadores sobre la tradició sonora. L'hem escoltat en tres peces de la seva autoria. Tot plegat va formar part del concert inaugural de l'edició de l'any passat del WOMEX, Fira Internacional de World Music, que concentra músics, premsa i professionals del sector. Ara, el torn de Vartina, grup emblemàtic que recull el llegat sonor finlandès i aporta els seus arranjaments.

0: Així finalitzava el concert inaugural del WOMEX 2025, una vetllada musical a l'Auditori de Tampere, al Tampere Hall, en aquesta ciutat finlandesa que va ser anfitriona en aquesta edició de la fira que reuneix artistes i professionals de l'àmbit de les músiques del món, ara ja del segle XXI. A més del grup Vertina, aquest concert també va reunir l'acordeonista Kimmo Pohjonen i els projectes de Sami Asu i Neil Lintuiset. Va ser un 23 d'octubre del 2025 i avui ho hem recuperat, agraint, com sempre, el vincle de l'emissora a la Unió Europea de Radiodifusió. I fins aquí l'Ukelele Concert d'avui, on us hem acompanyat, com sempre, amb molt de gust, Oriol Pinart a l'edició del so i qui us ha parlat, Marta Alanau. Gràcies un cop més per ser amb nosaltres i fins ben aviat.
1: Ukelele Concert.

0: actuacions de músiques del món en diferents escenaris europeus. Amb Marta Lanau.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Viñas Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.

Catalunya Música. Linga, Linga. A Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

A Catalunya Música us convidem a sentir la sonata per piano número 28, opus 101, de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Claudio Arrau.

0: Acabem de sentir la sonata per piano número 28, opus 101, de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Claudio Rau.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: Xavier Montsalvatge és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el trio amb piano, una obra editada l'any 1989 que està formada per tres obres anteriors, Balada a Dulcinea, Diàleg amb mon pou i Ritornello. Sentim-ne la versió del trio Kandinsky, trio amb piano de Xavier Montsalvatge.

0: És el trio amb piano de Xavier Montsalvatge, una obra formada per tres parts, balada a Dulcinea, diàleg amb Montpou i Ritornello. Ens acompanyava el trio Kandinsky en un enregistrament de l'any 2004.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir el duet per violí i viola en sol major, Kehel 423, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Rachel Podger, violí, i Jane Rogers, viola.

0: Hem sentit el duet per violí i viola, Kehl 423, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Rachel Podger, violí, i Jane Rogers, viola.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Catalunya Música. Catalunya Música. De Francis Poulenc.

0: Maurice Burg, oboè, i Pascal Roger, piano, ens oferien la sonata per a oboè i piano FP 185 que Francis Poulenc va compondre l'any 1962.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

El quartet Orfeus ens interpreta tot seguit el quartet de corda en la major, el quartet del sol, opus 20, número 6, de Franz Joseph Haydn.

0: Acabem de sentir el quartet de corda en La major, el quartet del Sol, opus 20, número 6, de Franz Joseph Haydn, interpretat pel quartet Orfeus.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir el poema simfònic La batalla dels Huns, obra composta per Franz Liszt l'any 1857. Sentim l'orquestra simfònica de la Ràdio de Baviera dirigida per Michael Euler.

0: Fins aquí el poema simfònic La batalla dels Huns, que Franz Liszt va compondre l'any 1857. Sentíem l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera dirigida per Michael Euler.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: Tot seguit, la pianista Maria Jou Pires ens ofereix els dos nocturns opus 62 de Frédéric Chopin.

0: La pianista Maria Jou Pireix era l'intèrpret d'aquests dos nocturns, opus 62, de Frédéric Chopin.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
3: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
4: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Fa 100 anys, el 1925, es va fundar el Cor de la Ràdio de Berlín, una de les nombroses entitats musicals professionals vinculades a la ràdio pública alemanya. Actualment és un dels cors més destacats del món. Gràcies al seu ampli repertori i al seu so ric i flexible, el Cor de la Ràdio de Berlín és el soci habitual de les principals orquestres de la seva ciutat, la Filarmònica de Berlín, la Simfònica Alemanya i la Simfònica de la Ràdio de Berlín. Però també col·labora regularment amb grans orquestres internacionals. En total, uns 60 concerts per temporada de repertori variat, que inclou obres a capella, els grans clàssics de la literatura simfònico-coral o estrenes mundials d'obres contemporànies. A més, els 3 premis Grammy que ha obtingut donen fe de la qualitat dels seus enregistraments, dedicats majoritàriament a la producció germànica d'autors com ara Bruckner, Brahms, Beethoven, Richard Strauss o fins i tot a les òperes de Wagner. Avui, amb el Cor de la Ràdio de Berlín, en aquest concert amb el qual celebra el seu centenari, tindrem una mostra variada de l'art de la música coral del romanticisme, amb un programa que conté obres de Mendelssohn, Verdi i Vaughan Williams. I, a més, sentirem l'obra contemporània de Robert

Happener. En algunes obres acompanyarà el cor de la Ràdio de Berlín l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín. Dirigirà Heisleiners. El concert que sentim el va enregistrar la Ràdio Alemanya Cultura el maig passat a la Concerthaus de Berlín. I a Catalunya Música el sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'actuació comença amb un dels pilars de la música romàntica a capella, amb el segon dels tres salms opus 78, que Felix Mendelssohn va compondre el 1844 pel cor de la catedral de Berlín. Tres salms per a ús litúrgic, que revelen una arquitectura impressionant a partir del desplegament de blocs oposats i contrastats, segons l'estil antifonal i responsorial. Una densitat sonora extraordinària amb un total de 8 veus repartides en dos cors. El que sentim és el segon, Richte mich Gott, jutja'm Déu meu. I tot seguit, sense interrupcions, el cor de la Ràdio de Berlín ens ofereix una creació contemporània amb la qual el seu autor, el neerlandès Robert Heppener, fa un homenatge a Mendelssohn. Reprèn el mateix salm, el 43, i amb un llenguatge expressiu crea un paisatge sonor en què es preserva la profunditat espiritual del salm. És l'obra titulada Fragments d'un text antic.

Fragments d'un text antic és l'obra amb què el neerlandès Robert Happener fa un homenatge a Mendelssohn. Reprèn el mateix salm, el 43, amb què Felix Mendelssohn construeix el motet Richte mich Gott, que hem sentit abans, una de les grans partitures que ha donat el romanticisme coral. Així ha començat aquest concert del centenari del cor de la ràdio de Berlín que dirigeix Hush Lainers. I continua amb una pàgina de Raffo and Williams. A l'acte cinquè del Mercader de Venècia, en una discussió sobre música i la música de les esferes, William Shakespeare escriu: «Seurem aquí i deixarem que els sons de la música s'arrosseguin a les nostres orelles». I és això el que hem de fer amb l'oda a la música que va fer l'anglès Raffo and Williams el 1938, una partitura que adapta part d'aquest text de Shakespeare. En aquesta serenata a la música de Vaughan Williams, els components del cor de la ràdio de Berlín també demostraran les seves habilitats com a solistes. Ara s'hi afegeix l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín.

Una obra preciosa, aquesta serenata a la música de l'anglès Raffo and Williams a partir de l'adaptació d'un text de William Shakespeare. Ens acompanyaven el cor de la Ràdio de Berlín, l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín i el director Heinz Lainers en aquest concert de celebració del centenari del cor. I la celebració d'aniversari s'acaba amb una de les pàgines centrals del seu repertori, l'obra tardana de Giuseppe Verdi, les quatre peces sacres, quatre composicions per cor i orquestra, una sorprenent comunió de lirisme operístic i devoció religiosa. Són quatre peces independents publicades conjuntament el 1897, Ave Maria, Stabat Mater, Laudi a la Vergine Maria i Te Deum. És, per tant, una obra increïblement polifacètica que combina moments d'exigents equilibris a capella amb grandiosos fragments simfònico-corals. Una obra en què es revela clarament la capacitat d'un cor.

Dues propines a càrrec del cor de la ràdio de Berlín, una adaptació de l'ària Nessun Dorma de l'òpera Turandot de Giacomo Puccini, i abans, ells mateixos ho han dit, Happy Birthday to Us, per molts anys a nosaltres. I és que aquest ha estat el concert de celebració dels 100 anys d'aquesta entitat coral, al cor de la ràdio de Berlín. 100 anys de bona música i 100 anys de pública entusiasta

0: per aquest cor professional d'enorme prestigi que avui, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín i sota la direcció de Heinz Lenners, ens ha presentat una mostra variada de l'art de la música coral al romanticisme, amb obres de Mendelssohn, Verdi i Vaughan Williams, i a més l'obra contemporània de Robert Heppener. El concert el van registrar la Ràdio Alemanya Cultura el maig passat a la Konzerthaus de Berlín i a Catalunya Música l'hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Per ara, això és tot. Recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir les quatre danses simfòniques d'Edvard Grieg, quatre danses publicades el 1897 i inspirades en melodies populars noruegues. Ens acompanya l'Academy of St. Martin in the Fields sota la direcció de Neville Marriner.

Fins aquí les quatre danses simfòniques opus 64 d'Edvard Grieg que hem sentit interpretades per l'Academy of St. Martin in the Fields sota la direcció de Neville Marriner.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir una cançó per cor d'homes de Franz Schubert, la que porta per títol Geist der Liebe, Esperit de l'Amor. La sentim interpretada per Robert Getchell, tenor, i Eduard Garcin, fortepiano, i membres del cor de cambra Accentus, sota la direcció de Lorenz Equilbi.

0: Robert Gerchel i membres del cor de cambra Accentus amb Eduard Garcin Fortepiano ens han ofert la cançó per cor d'homes Geist der Liebe, Esperit de l'amor, d'Oig 747 de Franz Schubert.
1: Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana,

0: des del Met de Nova York un dels títols més alegres del repertori, La fi de Regimang, de Gaetano Donizetti, amb la soprano Erin Morley i el tenor Lawrence Brownlee, dirigits pel mestre Giacomo Sagripanti.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Alemany Jazz Bàltica 2025, aquest dissabte sentirem la Big Band de la Ràdio de Letònia amb el pianista nord-americà John Beasley i el saxofonista

0: L'organista suec Magnus Lindgren homenatjant l'esperit de dos dels seus ídols, Charlie Parker i Wayne Shorter.
1: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
2: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir el concert per a violí i orquestra en mi menor, opus 64 de Félix Mendelssohn, en la versió de Nikolai Znaider, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel, sota la direcció de Zubin Mehta.

0: S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn, que hem sentit interpretat per Nikolai Tsnyder, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Continuarem amb un dels tangos del compositor argentí Astor Piazzolla, Oblivion, en un arranjament per piano, contrabaix i quartet de corda que ens ofereixen el pianista Joan Sadurní, Pere Martínez, contrabaix, i el quartet Gerió.

El pianista Joan Sadurní, Pere Martínez, contrabaix, i el quartet Zarió han interpretat l'arranjament per piano, contrabaix i quartet de corda de José Bragato del tango Oblivion d'Astor Piazzolla.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir un arranjament per a flauta i piano de la sonata per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 120, número 2, que Johannes Brahms va compondre l'any 1894, destinada al clarinetista Richard Mühlfeld. L'arranjament per a flauta i piano que sentim l'ha fet Jeffrey Kanner, i és ell mateix qui toca la flauta al costat del pianista Charles Bramovich.

0: Hem sentit un arranjament per a flauta i piano de la sonata per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 120 número 2 de Johannes Brahms. Ens acompanyaven Jeffrey Kanner, flauta i autor de l'arranjament, i Charles Bramovich, piano.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, parlem de la relació que s'estableix entre el músic i l'instrument. I ens preguntarem si és veritat que un bon músic sona bé amb qualsevol instrument i què passa si perds o et roben l'instrument. I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: Catalunya Música.
1: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.
2: Bona tarda i benvinguts al nostre particular Coliseu. Avui per gaudir d'una de les òperes més alegres del repertori, La fille du régiment, de Gaetano Donizetti. La soprano Erin Morley interpretarà el paper principal de Marie, la noia criada per un regiment de soldats francesos. L'acompanyarà el tenor Lawrence Brownlee, com el jove del poble tirolès que l'estima. El mestre Giacomo Sagripanti dirigirà la suau partitura. La funció que us oferim aquesta tarda es va emetre a través de la xarxa de ràdio internacional de la Fundació Robert K. Johnson Metropolitan Opera, amb el patrocini de la Fundació Robert K. Johnson i amb el suport generós i continuat de la Fundació Annenberg i Grow Annenberg, la Fundació Cornelia T. Bailey i la Fundació de la Família Neubauer, la dotació per a mitjans audiovisuals Vincent A. Estibel i en contribucions d'oients d'arreu del món. Ens ha arribat a Catalunya Música a través dels intercanvis que ens fem les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió. Amb l'assistència d'Oriol Pinart, que és el control tècnic, reproduirem la funció al Met de Nova York de La fille du régiment, de Donizetti, una obra divertida i amable, de música de qualitat transparent i fàcil d'apreciar. S'hi alternen, de manera agradable, els ritmes marcials dels soldats amb els seus rataplans i les sentimentals melodies de la història amorosa de Marie i Tonio. La partitura està plena de focs artificials vocals i entremaliadures realment divertides, com l'ària, a més a mi, la de l'espectacular exhibició dels nou do de pit que canta Tonio. Però al marge del virtuosisme vocal, La fille du régiment és una òpera en què els personatges es fan estimar i ens toquen la fibra sensible gràcies a l'enginy de Donizetti. La va estrenar a París el 1840, dos anys després d'establir-s'hi. A la capital francesa hi va arribar desencisat per l'enfrontament amb el Conservatori de Nàpols i després d'haver perdut la dona i els fills. Durant aquells anys, Donizetti estava a la seva maduresa artística i havia assolit una fama extraordinària en comèdies com l'Elisir d'Amore i tragèdies com Lucia di Lammermoor, quan ja havia mort Bellini i Verdi encara no havia obtingut el reconeixement que li arribaria més endavant. Val a dir, però, que la primera representació de La fille du régiment a l'Òpera Còmic de París va ser un fracàs estrepitós, entre altres raons, pel mal estat vocal del tenor i també per enveges de compositors rivals de Donizetti. L'estrena a Milà, en versió italiana, tampoc va ser millor. De retorn a París, el 1848, l'òpera va assolir, ara sí, un gran èxit i va estar en cartell durant 80 anys seguits.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
2: La fille du régiment està dividida en dos actes i us la reproduirem tal com es va representar l'octubre passat al Metropolitan de Nova York, amb un descans entre...

entre el primer i segon actes. Us faig 5 cèntims del primer. L'acció se situa als Alps del Tirol, a començaments del segle XIX, quan les tropes de Napoleó ocupaven el territori. La història se centra en els amors de Marie i Tonio. Marie és una jove òrfana que els soldats van trobar al camp de batalla i ja van adoptar com a seva. Ara és la cantinera del regiment francès, molt estimada pels soldats i afillada per Sulpice, el capità del regiment. Tonio és un jove rústec tirolès que s'ha enamorat de Marie i s'allista a l'exèrcit per poder casar-s'hi. Els soldats, al principi, el prenen per espia, però quan confessa el seu amor per Marie, s'enrola al regiment per estar al seu costat i els soldats l'accepten entre aclamacions. Tot sembla que vagi bé fins que arriba la marquesa de Berkingfield, senyora d'un castell que és a prop i amiga de Sulpice. La marquesa reconeix en Marie la seva neboda perduda i se l'emporta per donar-li una educació exquisida, la qual cosa fa entristir el regiment i Tonio. La fi del regiment arrenca amb una obertura que recrea un ambient de muntanya molt tranquil i durant tot el primer acte la música té un toc militar. La primera de les àries que sentirem és de la marquesa de Berkingfield. Parla de la depravació dels soldats francesos. Després coneixem Sulpice, el sergent amic de la marquesa, i la irreprimible Marie, amb un duet meravellós, viu i juganer, amb el conegut i encomanadís Rataplan. Els homes canten un altre cor animat després que la corneta els cridi a passar llista. Però quan Marie i Tonio es queden sols, la música canvia per al seu duet tendre i provocador, en el qual es confessen el seu amor. Més endavant, el regiment cantarà un altre enèrgic Rataplan. I serà llavors quan arriba el moment que tothom espera. L'ària de Tonio, que entra amb uniforme per interpretar, a més a mi, l'ària dels Nou Do de Pitt, que contrasta amb la commovedora ària que canta després Marie, Il faut partir, he de marxar. Ha de dir adéu al seu estimat Tonio, als seus estimats pares i a l'única vida que ha conegut mai. Una mostra de com Donizetti injecta humanitat a les seves obres còmiques i ens colpeja directament el cor. L'acte acaba amb un gran final d'estreta coral. Els soldats maleeixen la marquesa per haver-los pres la seva noia. Els amants estan desesperats per haver-se de separar just quan podrien haver-se casat. Sentirem per ordre d'aparició les veus del baix nord-americà Paul Corona com a Hortensius, majordom de la marquesa de Berkingfield, paper que interpretarà la mezzosoprano nord-americana Susan Graham. El baix baríton hongarès, Peter Kalman, cantarà el rol de Sulpice, capità del regiment. La soprano nord-americana Erin Morley és Marie. El tenor nord-americà Lawrence Brownlee, com a Tonio. El mestre italià Giacomo Sagripanti dirigeix l'orquestra i el cor del Metropolitan de Nova York. Us deixo amb el primer dels dos actes de la divertida òpera de Gaetano Donizetti, La fi de Regiment.

0: bandiere di regime.
1: Presa.
0: Ma

qui nous arrive là, c'est le jeune paysan de ce matin.

0: Maria està destrossada per haver de deixar el regiment i el seu estimat Tonio just quan ell s'hi ha allistat per casar-se amb ella. Ha acabat així el primer dels dos actes de La fi de regiment de Gaetano Donizetti, que protagonitzen la soprano Erin Morley i el tenor Lawrence Brownlee. Els dirigeix Giacomo Sagripanti, al capdavant de l'orquestra i el cor del Metropolitan de Nova York, des d'on us estem oferint la funció que es va representar l'octubre passat.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: La fi de regiment és una òpera lleugera, però brillant i plena de contrastos. Se la considera una obra de tenor des que l'any 1972 Luciano Pavarotti es va consagrar al Metropolitan de Nova York amb la cèlebre ària A més a mi, la dels Nou do de Pit, que hem sentit en aquest primer acte. El tenor italià va emocionar el món sencer quan va cantar els Nou do aguts a plena veu, perquè fent-ho així va trencar la vella tradició dels tenors que l'havien precedit. Aquests interpretaven les notes de la impressionant ària en falset o bé les baixaven a un to inferior. L'heroïcitat de Pavarotti va marcar el camí a altres generacions de tenors que han cantat els Nou do aguts a plena veu. És el cas del tenor peruà Juan Diego Flórez o el mexicà Javier Camarena. Tots dos els hem pogut veure al Gran Teatre del Liceu i tots dos, a petició del públic, van repetir l'ària. Flórez la va avisar el 2010 i Camarena el 2017. A la funció del Metropolitan de Nova York, el tenor Lawrence Brownlee no la va repetir. Però tot i que les mirades estan fixades en el tenor, el paper de la soprano també és difícil. Ha d'afrontar portamenti vertiginosos, escales ascendents i descendents, trinos, aguts i sobreaguts. Tiàries sentimentals, Il faut partir, del primer acte, i Parle gang, en el segon, que de seguida sentirem, i on Donizetti continua equilibrant els elements d'humor i de patiment. Ens fa riure, picar els peus i contenir les llàgrimes. El segon acte té lloc a l'elegant castell de la marquesa de Birkenfield. Us en faig una breu sinopsi. Al castell, Marie rep educació aristocràtica i s'ha convertit en una dama refinada, però la noia es mor d'avorriment a les classes de cant i ball. És una noia que està acostumada a tenir molta llibertat. Els soldats i Tonio arriben al castell. Tonio ja és oficial i vol casar-se amb ella. La marquesa, preocupada per la seva reputació, insisteix que Marie es casi amb un noble, l'odiós fill de la duquessa de Krakenthor. Però quan es descobreix que Marie és en realitat la filla il·legítima de la marquesa, aquesta es commou. Davant l'amor sincer de la jove parella i l'arribada triomfal del regiment, la marquesa cedeix. Marie i Tonio s'uneixen i el regiment celebra el seu amor i el retorn de la filla del regiment. Aquest segon acte té com el primer moments memorables. La segona gran ària de Marie, Parle gang, una bella i melanconiosa melodia que precedeix el toc de tambors que se senten de lluny. Marie està somiant? No, reconeix aquells passos que marxen. És el seu regiment que ve a rescatar-la. I comença a cantar una cabaleta alegre i vitalista que ret homenatge a França. És Salut a la France, una cançó contagiosa que es va fer tan popular a la França del segle XIX que gairebé va esdevenir una mena d'himne nacional no oficial. De contagiosa també és la música de l'alegre i deliciós trio Tous les Trois Réunis, que canten Tonio, Marie i Sulpice. Més endavant arribarà la segona gran ària de Tonio, la preciosa Pour me rapprocher de Marie, escrita amb gran elegància. En aquesta ària, Tonio defensa el seu amor i explica a la marquesa que s'ha unit a l'exèrcit per estar a prop de Marie. La marquesa no pot evitar emocionar-se i, finalment, accepta que Marie es casi amb l'home que triï, Antonio. La duquesa de Krakenthor marxa enfadada amb un crit de fàstic, però la resta s'uneix a una repetició de Salut a la France, que segurament te la regem quan acabi l'obra. En aquest segon acte sentirem

Tenim per aquest ordre l'actriu Sandra Oh en el paper de la duquessa de Krakenthorpe, Susan Graham, mezzosoprano, com la marquesa de Birkenfield, Paul Corona, baix, com a Hortensius, Stefan Bernier, com a notari, Peter Kalman, baix baritón, com a Sulpice, Erin Morley, soprano, com a Marie, Lawrence Brownlee, tenor, com a Tonio, i Yogan Yi, com a caporal. Giacomo Sagripanti dirigeix l'orquestra i el cor del Metropolitan de Nova York. Aquí teniu el segon i últim acte de la fi de Gagimant, de Gaetano Donizetti.

Oh,

0: Junts amb la benedicció de la seva mare, la marquesa, i el regiment de pares de Marí. És com acaba La fi de Regiment, la deliciosa òpera de Gaetano Donizetti que us hem ofert avui des del Metropolitan de Nova York. Una partitura atractiva, amb una trama divertida que es fa irresistible. L'han interpretada un magnífic repartiment, encapçalat per la soprano nord-americana Erin Morley, que ha interpretat una Marí vocalment perfecta, amb una facilitat per al cant enganyosa, amb aguts polits i vivament afinats. El tenor nord-americà Lawrence Brownlee, com a Tonio, que ens ha emocionat amb la famosa ària A més a mi, amb els seus nou do de pit, que han estat excel·lents, però gens fàcils. Els seus instints còmics fan que el seu Tonio sigui positivament efervescent. El baix baríton hongarès, Peter Kallman, ha cantat el rol dur i suau de Sulpice, el capità del regiment. Tots tres han defensat el triangle característic del gènere de l'òpera còmica, soprano lleugera, tenor líric i el baix bufo. Han completat el repartiment la mezzosoprano nord-americana Susan Graham com a marquesa de Birkenfield i el baix nord-americà Paul Corona com a Hortensius. Els ha dirigit el mestre italià Giacomo Sagripanti al capdavant de l'orquestra i el cor del Metropolitan de Nova York. Sagripanti ha acompanyat les àries i els conjunts ostentosos amb cura i ha embolcallat les més suaus amb molta delicadesa en una obra meravellosament entretinguda de principi a fi. El teatre novaiorquès va recuperar la clàssica producció del director d'escena francès Laurent Pelly, que té gairebé 20 anys. Ha passat pels grans coliseus operístics, entre els quals el Gran Teatre del Liceu, que la va reconstruir per representar-la el 2010 i després el 2017. Podeu recuperar l'audició de La fi de Regiment de Donizetti de manera íntegra a la plataforma 3CAT, a directe a l'Òpera. Tornarem dissabte que ve, a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, amb un títol emblemàtic, Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart. Fins aleshores, que passeu una feliç setmana amb bona música.
1: Directe a l'Òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
4: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
5: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem la coral Sant Jordi, que dirigeix Oriol Castanyer, i el cor canta amb l'OBC, liderat per Adrián Moscardó, la violinista Cristina Balanes i l'OBC, dirigits per Ania Vilmaia. En el marc del projecte participatiu Canta amb l'OBC, s'estrena l'obra Domèstica Maragda, d'Helena Cànovas. El concert per a violí en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn i la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC, que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir l'elegia per violoncel i piano opus 24 de Gabriel Fauré en la versió del violoncel·lista Alban Gerhardt i la pianista Cécile Licat.

0: Hem sentit l'elegia per violoncel i piano, opus 24, de Gabriel Fauré, interpretada pel violoncel·lista Alban Gerhardt i la pianista Cécile Licat.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanyarà el concert per piano en la menor, opus 54, de Robert Schumann, en la versió del pianista Dino Lipati i la Filharmonia Orchestra dirigida per Herbert von Karajan.

0: Acabem de sentir el concert per piano i orquestra en la menor, opus 54 de Robert Schumann, en la versió del pianista Dino Lipatti i la Filharmonia Orchestra dirigida per Herbert von Karajan.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: I ara música de Jacques Ibert. Serà el concertino de cambra per saxo i 11 instruments que ens interpreten Teodor Kerkezos, saxo, i la Filharmonia Orquestra dirigida per Martin Bravins.

0: Hem sentit el concertino de cambra per saxo i 11 instruments de Jacques Ebert. Els intèrprets eren Theodor Kerkezso, saxo, i la Filharmonia Orquestra, dirigida per Martin Bravins.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: A continuació us convidem a sentir la sonata per clarinet i piano en mi bemoll major, opus 167, de Camille Saint-Saëns. Els intèrprets són Josep Fuster, clarinet, i Isabel Hernández, piano.

0: Hem sentit la sonata per clarinet i piano en mi bemoll major, opus 167 de Camille Saint-Saëns, interpretada per Josep Fuster, clarinet, i la pianista Isabel Hernández.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Ara ens acompanya el concert per piano número 4, opus 40, de Sergei Rachmaninoff, tal com l'interpreten Earl Wild i la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció de Yasha Horenstein.

0: Earl Wild, piano, i la Royal Philharmonic Orchestra, sota la direcció de Yasha Horenstein, interpretaven el concert per piano número 4, opus 40, de Sergei Rachmaninoff.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Jazz escandinau avui des del Festival Jazz Bàltica Alemany, amb una big band creada el 1966 en el si de la Ràdio Pública de Letònia com a orquestra d'entreteniment i que el 2012 va encetar una nova etapa com a banda jazzística. En aquesta etapa, la big band s'ha convertit en pal de paller de la vida del jazz de Letònia, fent de pont entre la música escandinava i la nord-americana. El concert d'avui n'és una bona mostra, perquè la Big Band de la Ràdio de Letònia visitava el Jazz Bàltica 2026 amb el pianista nord-americà John Beasley i el multiinstrumentista suec Magnus Lindgren, i amb un programa que reverencia la música de dos dels referents de Beasley i Lindgren, Charlie Parker i Wayne Shorter, amb nous arranjaments de la música original, però també amb noves composicions. La Ràdio del Nord d'Alemanya va gravar aquest homenatge des de l'escenari

El veterà pianista i compositor John Beasley va donar-se a conèixer a finals dels 70 com a membre de les bandes de Miles Davis i Freddie Hubbard. Ha plogut molt des d'aleshores i Beasley ha fet una exitosa carrera com a instrumentista, compositor, productor musical, arranjador i amb centenars de col·laboracions i invitacions per tot el món. La relació de Beasley amb l'escena nord-europea és també intensa i col·labora amb músics com Magnus Lindgren, aquest saxofonista, compositor i arranjador, a més d'agitador de l'escena jazzística escandinava. Beasley i Lindgren, que ens proposaven una nova mirada sobre l'esperit de la música de referents que comparteixen Charlie Parker i Wayne Shorter. Combinació explosiva, aquesta que sentirem avui des del Jazz Bàltica, amb Beasley i Lindgren i la Big Band de la Ràdio de Letònia. Tot a punt perquè comenci el concert.

Magnus Lindgren, que ha introduït amb la flauta aquest arranjament de Confirmation, que és un dels clàssics del catàleg de Charlie Parker, en aquest nou arranjament de John Beazley per a la Big Band de la Ràdio de Letònia, l'orquestra que avui estem sentint des del Festival Alemany Jazz Bàltica.

Llarga ovació per a la Big Band de la ràdio de Letònia i els seus solistes, aquests que estem sentint avui, el pianista John Beasley i el saxofonista Magnus Lindgren. Dos músics que han agafat el micròfon ara per parlar amb el públic de la música que estan oferint aquesta nit al Jazz Bàltica. Tots dos se senten contents de ser-hi i també de poder homenatjar la música de dos dels seus herois. Lindgren i Beasley han arranjat Confirmation de Charlie Parker, el tema amb el qual hem començat, i són autors de la segona peça, un tema original, See What Happens, escrit pensant en l'esperit de Wayne Shorter. De fet, aquest títol, See What Happens, o A veure què passa, ve d'una frase que sembla ser que Shorter solia dir abans de tocar molt en l'esperit de la improvisació jazzística. I la tercera peça que ha sonat, Scrapple from the Apple, és també de Charlie Parker en aquest nou arranjament orquestral que proposaven Lindgren i Beasley. El que ara sentirem és una composició original també dedicada a Wayne Shorter, Celestial, tema escrit a quatre mans per John Beasley i Magnus Lindgren.

Celestial, composició orquestral escrita a quatre mans per John Beasley i Magnus Lindgren en l'esperit de Wayne Shorter, avui en directe des del Jazz Bàltica 2025.

Cherokee, Now's the Time, homenatges a Charlie Parker de John Baisley i Magnus Lindgren amb la Big Band de la ràdio de Letònia. I aplaudiments del públic que els acompanya des de l'escenari del Jazz Bàltica, que sembla que premiaran amb una propina.

Segur que heu reconegut el Donnelly, aquest estàndard amb autoria atribuïda tant a Miles Davis com a Charlie Parker. Aquesta era la versió que en proposaven John Beisley i Magnus Lindgren, que més l'ha introduït amb el seu solo de flauta. Al costat de la Big Band de la Ràdio de Letònia, aquesta potent orquestra de jazz que els ha acompanyat al concert que hem sentit avui des del Festival Jazz Bàltica 2025. John Beisley

que és actualment també director musical de l'Institut de Jazz Herbie Hancock. Des d'aquesta institució fa una tasca de pont generacional i, a més, ret homenatges com el que sentíem o com els que està preparant de cara a aquest 2026 amb les celebracions dels centenaris de Miles Davis i John Coltrane, dels quals aviat us en podrem oferir els resultats gràcies a la xarxa d'intercanvis entre les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: Fi de la sessió. La setmana que ve tornarem al Jazz Bàltica 2025 per sentir la vocalista i saxofonista Céline Bonaccia amb el seu projecte Jump. Us hi espero amb en Josep Aymí de Company de Viatge. Bona setmana.
1: El Jazz en Viu, al Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir la sonata per a viola i piano en mi bemoll major, opus 120 número 2 de Johannes Brahms, en la versió de Nobuko Imai, viola, i Roger Vignol, piano.

S'acaba aquí la sonata opus 120 número 2 per a viola i piano en mi bemoll major de Johannes Brahms. N'hem sentit un enregistrament de l'any 1987 a càrrec de Nobuko Imai, viola, i Roger Vignol, piano.

0: Catalunya Música.
1: Sentim ara Wolfgang Maier i el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt, interpretant el concert per clarinet Kechel 622 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Hem sentit el concert per a clarinet i orquestra Kehel 622 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Wolfgang Mayer, clarinet, i el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.

0: Catalunya Música.
1: D'Alexander Baradin podrem sentir el trio amb piano en re menor en la versió del trio de Moscou.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Tot seguit ens acompanyarà la novena sinfonia, la Gran Deutsch 944 de Franz Schubert. La sentim en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Günter Wandt.